0: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
1: Radio Arrels.
2: A Montferrer, 88.2.

Cada loco con su tema, contra gustos, no hay disputas.

0: Ràdio Arrels.
1: A Montlluís, 93.1. Subtil fins amb els eteus.

els paral·lels i els meridians a capgirat. Mil telescopis ha trencat de tant mirar. Sent la buidor de tantes nits sense miralls. Quan les estrelles són absents.

Una llegenda. Avantguardista en el temps. Incestuosa. Deixeble del passat. Honesta. Paraula feta. Còncava i cega. Una obsessió a la penombra. No impertinent. Tan sols filla de l'honestetat. Difícil d'entendre. Aritmèticament perfecta. Solitud. Aquí teniu l'esperit.

Tot caminant vora Ribera, un puia explica el canyissar. Se cal sempre posar enrere per espiar l'aigua baixar. La canya li diu fulles blanques quan bufa un vent molt secaner. Fresca, fresca són les meves anques i tu tenes el cap fet malbé. Fresca són les meves anques i tu

Passat la cantonada, sou uns crits, veiem que no ho sé. Són quatre que fan la trucada, dos olius, un pi i un garrofer. Vine a mi, diu el pi en garrofa, no té res, es passa té callat. Més l'oliu jugant de catastrofa, fot un crit i truca amb un as. Més l'oliu jugant de catastrofa, fot un crit i truca amb un as.

més seriós, més nobles al roure, de conversa amb un abricoter, que s'explica com s'ha de fer coure, on així l'altre potser. L'abricot és per fer confitura, i el teu gran vos dir el que em fas. Jo també una mica més dura, per la meva que el pas tant de gas. Jo també una mica més dura, per la meva que el pas tant de gas.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, són les 6. Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Després de l'inestabilitat d'ahir, domina una tranquil·litat meteorològica, però el cel no fa net del tot. Tenim núvols d'altitud mitjana que apareixen a la tarda amb possibles febles precipitacions al Conflent i al Vallespí. A la plana, bufa una tramuntana moderada, vent de nord al Capcí i un flux de sud-oest per la Cerdanya. La temperatura és a la baixa tant per les màximes com per les mínimes. Caldrà esperar demà, dissabte, per tenir valors per sobre de 25 graus. 15 a Matamala, 19 a Enveig, 17 a Ébol, 22 a Caillà i Auró, 23 a Mias i Vingrau, 20 a Banyuls de la Marenda, 21 a Palaldà, 16 a Serrallonga. Avui és Sant Igor, Sant Bonifaci, el patró dels cervesers, i Sant Norbert, és el Dia Mundial del Medi Ambient.
3: Ràdio Arrels, a Vilanova d'Aragó, 95.
4: 100% en català.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludòpia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Ahir vam parlar de frases fetes d'expressius que evoquen una xifra. Anar de 21 botó i 7 sonalles, 14 avances. I bé, avui seguim la petja amb els números 3 i 5. Vos fa ple de rebre convidats a casa. Fa animació, recordeu bons moments, xerreu, rieu, bebeu, mengeu, l'endemà feu una sortida. Mè, si l'estada dels invitats s'allarga massa, vos en canseu. I és normal, talment normal, que per això hi ha una dita. L'hoste i el pei menut, al cap de 3 dies put. Una expressió que compara la frescor del pei i la convivialitat, que amb pocs dies perd qualitat. Una altra expressió amb una xifra la fareu servir per expressar la vostra voluntat d'explicar al calcús el que us va passar. I què? Com va anar aquell viatge a Mallorca? Què m'expliques? Genial, ple de coses. Ara te'n faré 5 cèntims. Te'n faré 5 cèntims vol dir ara te diré l'essencial. T'explicaré breument el meu viatge. I jo, avui, vos un fet 5 cèntims d'aquestes dues expressius.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
4: Ràdio Arrels, a Cabestany, 95.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
6: Bon dia, som divendres 5 de juny i us informa Paula Escudero. El descobriment d'un fenomen arqueològic extraordinari a pocs quilòmetres de Catalunya Nord planteja dubtes sobre el que coneixem de la prehistòria. Unes troballes arqueològiques encara en investigació apunten a una gran ocupació de gent a dalt de tot de les carenes del Pirineu a una zona propera al Puigmal. Emília Maller és l'estudiós que ha fet el descobriment.
7: El que he trobat és que hi ha hagut una ocupació immensa per sobre la cota 2.000. Entre 2.000 i 2.300 metres, i això no és gens normal. El que sí que es pot trobar en aquestes cotes i a diferents llocs del Pirineu petits assentaments que són campaments d'estiu. És a dir, que en època de bonança es podia estar a aquelles alçades, però això que he trobat és massa gros i massa extens i massa important perquè sigui només això.
6: Els docents de l'Escola Pública a Catalunya Sud han rebutjat el preacord amb Educació amb un 65,1% de vots en contra. Tot i això, el departament mantindrà les mesures gràcies al suport dels sindicats de professors de secundària. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha anunciat una reunió avui amb els sindicats signants per escoltar-ne les valoracions, però sense reobrir les negociacions. Niubó ha insistit que el govern vol desplegar íntegrament l'acord i ha demanat responsabilitat al conjunt de la comunitat educativa. A Perpinyà, els pares d'alumnes de l'escola Jean-Jacques Rousseau denuncien temperatures de fins a 40 graus a les aules. Asseguren que la calor provoca mal de caps, cansament i dificultats de concentració entre els infants i reclamen la instal·lació urgent d'aire condicionat. Tot i una petició signada per 82 famílies, encara no s'ha adoptat cap solució concreta per a aquest centre. En paral·lel, l'Ajuntament ha anunciat un pla d'inversions per climatitzar progressivament les escoles de la ciutat, però les obres no començarien fins a finals d'any. Continuem amb les sortides d'aquest cap de setmana, especialment ric en activitats arreu de Catalunya Nord. Dissabte, a partir de les 5 de la tarda, l'Estany de Sant Esteve acollirà la Bressolada, la gran festa de final de curs de les escoles La Bressola, que enguany es celebren el seu 50è aniversari. La jornada, oberta a tothom, oferirà animacions, espectacles i concerts fins al vespre. A Perpinyà, la Casa Musical celebra els 30 anys del festival Ida i Vuelta. Avui i demà el públic hi podrà descobrir una programació gratuïta i molt variada amb propostes de rumba nord-catalana, hip-hop, músiques llatines i electròniques. I a Argelers, el festival Le Bacchus continua fins demà a la nit al Parc del Castell de Valmy, combinant vins del Rosselló, gastronomia local i concerts en un entorn privilegiat. Aquest vespre, Vanessa Paradis serà una de les protagonistes i demà comptarà amb les actuacions de Kyo i Suzanne. I acabem amb esports. Demà l'USAP juga contra l'Aviron Bayonnais a les 9 de la tarda a Baiona. En rugby a 13, els Dracs catalans s'enfronten demà també als Wigan Warriors en un partit que es disputarà a París. L'encontre tindrà també presència catalana a la Megafonia, amb el company de Ràdio Arrels, Enric Balaguer, com a speaker en català. I tot seguit, la previsió del temps.
8: Després de l'inestabilitat d'ahir, domina una tranquil·litat meteorològica, però el cel no fa net del tot. Tenim núvols d'altitud mitjana que apareixen a la tarda amb possibles febles precipitacions al Conflent i al Vallespí. A la plana, bufona tramuntana moderada, vent de nord al Capcí i un flux de sud-oest per la Cerdanya. La temperatura és a la baixa tant per les màximes com per les mínimes. Caldrà esperar demà, dissabte, per tenir valors per sobre de 25 graus. 15 a Matamala, 19 a Enveig, 17 a Ébol, 22 a Caià i Auró, 23 a Mias i Vingrau, 20 a Banyuls de la Marenda, 21 a Palaldà, 16 a Serrallonga. Avui és Sant Igor, Sant Bonifaci, el patró dels cervesers, i Sant Norbert, és el Dia Mundial del Medi Ambient.
4: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.
5: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: Història a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
9: El terme municipal de Caralbs, que això és a prop de Núria, diguem que a l'altra banda del Puigmal, i han trobat un, sí. Han fet un descobriment d'un jaciment molt gran i a molta alçada, un jaciment que sembla doncs, de fa molts anys, i és un jaciment una mica estrany doncs, perquè, per això, perquè està a molta alçada, un lloc on no necessàriament hi hauria d'haver població fa segles. A aquesta hora podem saludar a l'Emili Ametller. Bon dia, Emili.
10: Hola, bon dia.
9: Que ets autor del llibre A l'esclaire, descoberta d'un fenomen extraordinari de població prehistòrica als cims de les muntanyes de Caralbs. El títol és una mica llarg. Emili Ametller, què s'ha trobat exactament en aquestes muntanyes de Caralbs?
10: Bé, doncs és un treball que fa 35 anys que estic fent de recerca, és a dir, són molts anys, i aleshores, doncs de mica en mica vaig anar... Primer de tot, haig de dir que jo no sóc arqueòleg, això és molt important, sinó que sóc estudiós del tema. Estudiós significa que faig aquest estudi concret, juntament dono el coneixement a diferents arqueòlegs, i llavors fa que pugui tenir una certa dimensió. I llavors el que he trobat, que és el que m'has preguntat durant aquests anys, és que hi ha hagut una ocupació immensa per sobre la cota 2.000. Entre 2.000 i 2.300 metres i fins i tot a 2.400 i 2.000, pràcticament arribant als 3.000.
7: en alguns llocs.
9: Clar, això tenint en compte que els cims d'aquelles muntanyes no arriben als 3.000, estem parlant que l'ocupació és a dalt de tot de la carena, diguem, d'aquestes muntanyes o gairebé. Això sí. Entenc que històricament costa molt d'entendre perquè, que sapiguem, les poblacions humanes no han viscut mai a dalt de tot de les carenes dels Pirineus, a un lloc on els hiverns són molt freds, on hi ha vent. Teniu alguna explicació per trobar aquest jaciment tan amunt?
7: No és un jaciment concretament, sinó que és una ocupació que es repeteix a diferents muntanyes del mateix terme de Caralps. És a dir, no és una sola muntanya, sinó que són cinc muntanyes del terme de Caralps i estan entre aquestes cotes que us he dit, entre el 2.000 i pràcticament el 3.000. I això no és gens normal. El que sí que es pot trobar en aquestes cotes i a diferents llocs del Pirineu és petits assentaments que són campaments d'estiu. És a dir, que en època de bonança, no cal que sigui exactament l'estiu, però en època de bonança es podia estar a aquelles alçades i llavors després, quan arribaven els freds, doncs baixaven. Però això que he trobat és massa gros i massa extens i massa important perquè sigui només això. Llavors fa que hi hagin dubtes de pensar que aquí a darrere hi ha un fenomen extraordinari molt difícil d'entendre i que va obligar aquesta contingent a ocupar aquestes alçades que no s'entén de cap de les maneres perquè en aquestes alçades no hi ha ni recés, ni hi ha aigua, les pastures són més avall, les mines, si en el cas que fossin buscadors de mines, són més avall, tot és més avall. És a dir, només caminant 20 minuts cap avall ja tindries pues, la vida solucionada. I en canvi no, se'n va anar a una cota que no té cap sentit, que no s'aguanta per enlloc i no tenim cap resposta en aquesta pregunta.
9: Clar, entenc que això, tot i que deies que fa 35 anys que dura aquesta feina, encara s'està investigant, però es pot datar més o menys de quin moment és, o sigui, a quin moment hi havia aquesta gent allà dalt?
7: Sí, això és molt important. La cronologia bàsica d'aquesta mega ocupació que estic parlant és d'ara fa aproximadament 5.000 anys, una època que se'n diu calcolític. Després, això desapareix de cop i alguns d'aquests assentaments s'instal·len a cotes més baixes i amb molta menys quantitat, que això és el que es troba més o menys repartit per tot el Pirineu. És a dir, les ocupacions aquestes a cotes per sota del 2.000, fins i tot en els 2.000, sí que campaments petits, estacionals, això sí que és normal. Però aquests altres que dic, no. Aquesta gran ocupació que estic parlant s'escapa de tot això que estaven dient ara.
9: Dèieu, Emília Maller, que no ets arqueòleg, però entenc que aquí s'està fent un tipus d'investigació, que sí que hi haurà arqueòlegs vinculats. En quin punt s'està d'aquesta investigació?
7: Sí, efectivament, des de fa uns 20 anys que vaig anar donant a conèixer tota aquesta informació i a partir de llavors hi ha hagut dos o tres arqueòlegs que s'han pres en sèrio tot això i han començat des de fa pocs anys a iniciar alguna d'aquestes proves de fer excavacions. I llavors sí, efectivament han anat trobant coses molt importants que ara van sortint a la premsa, però el que ells de moment han començat a fer les excavacions és en coves i baumes. És a dir, no és a l'aire lliure. Llavors, en coves i baumes, la informació que es treu és diferent d'aquesta altra. És a dir, són vies d'investigació ara, en aquest moment, són dos vies d'investigació diferents. La que estan fent ara els arqueòlegs és en baumes i coves i l'altra és una cosa que suposo que es farà a llarg termini.
9: Teniu alguna referència d'algun altre lloc del món que hi hagi també restes humanes en tant d'alçada i això, i a les carenes de les muntanyes? Perquè
7: no, a veure, no sé si
10: no abarco tant per saber si hi havia algun fenomen d'aquesta magnitud en aquelles cotes. Després també vam escriure al País Basc per saber si el Pirineu d'aquella banda d'allà també, a veure si hi havia alguna cosa similar. I no, ni uns ni els altres em van dir que hi havia res de similar. És a dir, que és un fenomen extraordinari, almenys a Europa, que no es té constància. De totes maneres, també hi ha una cosa molt important amb tot això. Fins que no se'n faci excavació, no es pot assegurar res. Això és molt important. És a dir, el treball que he fet és a ull nu, vist a sobre el terreny. No s'ha fet cap excavació en aquest espai. Per tant, tot això està per acabar de que es pugui constatar. Això és molt important. Això que tinc que dir ja al començament.
9: Queda clar. La troballa que has fet, diguem, és el municipi de Caralbs, que val a dir que és un municipi molt gran i amb molta muntanya, és a dir, que hi ha bastant de lloc per cercar. No sé si també has trobat o si hi ha pistes de que això també s'extingui seguint la carena, diguem, o a l'altra banda de la carena, al costat de Catalunya Nord, diguem, cap a més llocs de Cerdanya o del Conflent o de,
10: sí,
9: no sé, l'Alter.
10: Sí, això és molt important. Sí, mira, efectivament, és a dir, aquest fenomen que presenta Caralbs, vaig mirar a veure altres llocs del Pirineu a veure si també repetia i no repetia. Però, en canvi, fa poc vaig fer una incursió cap al Vallespí i vaig veure que hi havia un assentament immens, molt gran, de les mateixes característiques dels que hi ha a Caralbs, exactament igual. Llavors, em vaig posar en contacte amb part francesa i aquest estiu hem quedat d'anar-hi plegats per examinar-ho, per mirar-ho.
9: Doncs n'estarem pendents d'aquesta part, diguem, del Vallespí, de Catalunya Nord, per veure si sí, també és exactament el mateix. En tot cas, no seria una sí, continuïtat, no? Perquè hi ha bastant de tros entre Caralbs i el Vallespí.
10: No, queda en línia recta, està relativament a prop. I, de fet, clar, d'algun lloc havien de sortir aquesta gent i a algun lloc deurien anar. És a dir, que és molt possible que aquest jaciment del Vallespí ens doni pistes de la direcció que seguien o d'on venien. És a dir, que qualsevol cosa que ens aporti informació sobre aquest tema tan curiós serà interessant.
9: Doncs estarem pendents de com evoluciona aquesta investigació. Compartim amb l'audiència que no hem preguntat pel lloc més específic perquè entenem que com menys gent s'hi apropi, millor per la investigació, en aquest cas, de les excavacions,
10: sí,
9: si s'han de fer o el que sigui.
10: Sí, encara, és a dir, tot això és molt recent, és a dir, que fins que no ho mirem en tot l'equip que hi hagi a darrere, pues no es podrà assegurar res de tot això, clar.
9: Doncs Emili Ametller, que és qui ha fet aquesta primera troballa a ull nu d'aquestes restes arqueològiques de gran magnitud al Pirineu, en una altitud que no és normal, diríem, i que d'això s'han començat aquestes investigacions que podrien arribar també a Catalunya Nord. Emili Ametller, moltes gràcies per atendre'ns.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 5 de juny del 1969 neix Josep Maria Rubirosa i Morgades, conegut com a Pemi Rubirosa. El músic i productor del Vendrell és membre fundador, compositor i guitarrista del grup de rock L'Accent Busto. També ha col·laborat amb altres grups com Whiskins, Glaucs o Sopa de Cabra. L'any 2021, Pemi Rubirosa va publicar el seu primer disc en solitari, titulat Vida, amb cançons en castellà i català. Aquest àlbum és un homenatge als moments vitals del passat, del present i del futur al llarg dels anys. N'escoltem un dels temes, titulat Gent com tu.

0: Fins aquí, Gent com tu, una cançó de Pemi Rubirosa.
1: Radio Arrels, a Sureda, 95.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Eliana Comalada, de Rigardà, al Conflent. Qui no té a casa un llibre de cuina o d'alimentació escrit per ella? Professora especialitzada en higiene de l'alimentació i gran defensora de la cuina catalana, que ha divulgat amb desenes de llibres de receptes explicant la seva història antiquíssima o amb els seus tallers de cuina catalana a Illa. Eliana Comalada sempre ha estat contrària a la denominació de cuina mediterrània que durant uns anys es va posar de moda.
4: No, jo considero que actualment aquesta mania o moda de parlar sempre, de posar sempre al davant cuina mediterrània, dieta mediterrània, no convé. De primer, no convé exactament per parlar d'una dieta correcta que correspon perfectament a les necessitats d'un individu que viu a l'entorn del Mediterrani. Perquè si parlem de dieta o de cuina mediterrània, és lògic d'integrar tot el Magreb. Ara sabem tots que el Magreb és evident que tenen una bona cuina, però hi ha una part important en aquesta cuina dels glúcids, és a dir, que són gent que estimen molt el dolç i tenim una part massa important d'aport de sucre, que siguin locums o altres dolceries tal com aquesta, domini. Aleshores, no convé per nosaltres perquè fem una guerra absoluta contra l'aport intensiu de glúcid de recuperació ràpid. Bé, doncs aquesta remarca és per posar en evidència que nosaltres, gent de països catalans, no tenim necessitat de prendre exemple per aquesta dieta col·lectiu que, al meu parer, no correspon perfectament als menesters diaris de l'individu que viu a l'entorn del Mediterrani. Millor, jo penso que el sentit a nivell de París, per ells només es tracta de Creta, de Grècia, d'Itàlia, de Provença i de Llenguadoc. Penso que per ells és una cosa bastant restrictiu. Doncs l'apel·lació és totalment inexacta.
3: Eliana Comalada, la gran defensora i divulgadora de la cuina catalana, ha col·laborat sovint amb Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Després de l'inestabilitat d'ahir, domina una tranquil·litat meteorològica, però el cel no fa net del tot. Tenim núvols d'altitud mitjana que apareixen a la tarda amb possibles febles precipitacions al Conflent i al Vallespí. A la plana, bufa una tramuntana moderada.

0: Ràdio Arrels.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Bon dia. Avui parlarem d'Ocell i de l'últim poemari publicat en vida per l'artista menorquí rossellonès Gumersind Gomila, Els ocells morts. L'ocell, aquest dissíl·lab tan comú i tan proper, prové del llatí tardà avicellus, ocell petit, i no pas de l'arrel clàssica avis, com si un ocell fos sempre un ésser petit i entranyable. Una paraula que retrobem en altres llengües de l'àrea romànica i neollatina, com el cors acello, l'italià uccello,

0: L'occità au cel. El títol del poemari d'en Homer Singomila, Els ocells morts, sorprèn i fins i tot descol·loca, com si estiguéssim acostumats a relacionar l'ocell amb la vida. És oblidar la sinistra còrnix, l'ocell de mal averany dels llatins, quan es presentava a l'esquerra del sacerdot, o l'aigle noir de la cantant Barbara i la seva relació mortífera amb l'incest que la cantant va patir de petita. Si bé en Homer Singomila el va publicar el 1969, uns quants mesos abans de la seva mort, Els ocells morts va ser concebut i escrit una vintena llarga d'anys abans, constituint, cito, un conjunt d'anotacions recordant la infantesa, com diu la nota preliminar. La infantesa a Menorca, l'illa que el poeta va deixar als anys 20, a mitjans dels anys 20. Sí. Més enllà de la mort i de la fragilitat present a cada poema, el que qüestiona el poemari és la indecisió d'un poeta entre dos mons, Menorca i el Rosselló, cito. Pel març i pel novembre era un ocell de latituds tan oposades que encara el meu cor com indecís entre dues espases, essent a tramuntana enyora el sud i essent al sud enyora tramuntana. Recordar els ocells de la infantesa és recordar llurs noms: colom, colomí, pollet, corb, oreneta, puput, pardal, alosa, graula, gaig, guatlla, falcó, gavina peixatera, mussol, xamarlí, estornell, canaris, periquito. A vegades, aquests ocells s'esfumen, desapareixen, com els ocells de fum de la revella de Sant Joan o l'ocell de cera que fon durant la migdiada. Cito. Una tarda d'estiu, en fer la siesta, embolcallat de sol dins l'hort de casa, abraçat a l'ocell, vaig a dormir-me, mig de roseia i de blat ros. En despertar-me, quina pena! L'ocell s'havia fos. Semblants als ocells de la religió llatina, els ocells s'oposen. N'hi ha que fonamenten la casa familiar i d'altres que constitueixen una amenaça. Els primers són els ocells del poema més conegut, que es diu La llar. A la ciutat alegre d'amor, la meva ciutat blanca, veuràs a cada casa dos forats amunt de la façana, on el paleta penja la vestida, amor de cordes clares. És el lloc on cada any les orenetes van a refer llurs nius i llur estada. Cada casa en té dos. I les dels rics en tenen tres i quatre. Dos en tenia, dos la nostra, ni baixeta ni alta. En canvi, els falcons, que cacen les gavines, tot el soroll que fan els veïns amb llaunes i perols, són aquests ocells mortífers. Els ocells morts marca l'acomiadament de la infantesa i del paradís original insular. Llegim a les portes de foc els versos següents. Penso encara sovint en els ocells, els blaus ocells sense nom ni sense promeses, fets de taques de somni de neguit, quan, deixant la infantesa, esdevenia esclau dels cinc sentits. Poemari universal i atemporal ens qüestiona a tots i cadascú. Què hem fet i què fem de les nostres vides quan s'han fos els nostres ocells de cera? Us deixo formular la resposta, si n'hi ha. Que tingueu un bon dia.
1: punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Rajo Herz, a Salelles, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Bon dia, Claudi, de l'associació RZ a Eus. L'associació RZ organitza el 6 i el 7 de juny la 28a edició de Croisé d'Art a Eus, exposició d'obres d'art en presència d'artistes i artesans en les cases de particular. Deambulació lliure i gratuïta, performances i espectacles vius. El 6 i el 7 de juny a Eus, de les 10 del matí a les 7 de la tarda.
2: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte 04 68 35 47 48. Agenda @radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
0: Albert Noguer.
2: Viure sense cotxe és l'acció individual amb més impacte positiu per al clima. Bon dia. El transport és un dels principals responsables de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i dins d'aquest sector el vehicle privat ocupa un lloc central. Cada quilòmetre recorregut amb un cotxe de combustió convencional pot implicar més de 150 grams de CO2 emesos a l'atmosfera. La transició cap al vehicle elèctric, que pot reduir les emissions locals, però no resol completament el problema a causa de la producció de bateries que exigeix grans quantitats de minerals i energia, i la generació elèctrica encara depèn en bona part de fonts fòssils. L'ús del cotxe privat també té un cost energètic i territorial elevat. Congestió urbana, contaminació acústica, ocupació d'espai públic i dependència de les importacions de petroli. En contraposició, alternatives com la bicicleta, caminar o el transport públic redueixen dràsticament aquesta petjada. Una bicicleta pràcticament no genera emissions durant l'ús, mentre que el tren emet unes 20 vegades menys CO2 que un cotxe per passatger i quilòmetre. Les ciutats que han invertit en infraestructures segures i accessibles per a la mobilitat activa han aconseguit disminuir de manera significativa el trànsit motoritzat. Exemples com Amsterdam o Copenhagen mostren que és possible organitzar ciutats on la bicicleta i el transport col·lectiu siguin predominants, amb beneficis directes per a la salut pública, la qualitat de l'aire i la cohesió social. Viure sense cotxe no és únicament una decisió personal, és un gest amb repercussions immediates en la lluita contra el canvi climàtic i un pas cap a models urbans més sostenibles i habitables.
3: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Bon dia, som divendres 5 de juny i us informa Paula Escudero. El descobriment d'un fenomen arqueològic extraordinari a pocs quilòmetres de Catalunya Nord planteja dubtes sobre el que coneixem de la prehistòria. Unes troballes arqueològiques encara en investigació apunten a una gran ocupació de gent a dalt de tot de les carenes del Pirineu a una zona propera al Puigmal. Emília Maller és l'estudiós que ha fet el descobriment.
3: El que he trobat és que hi ha hagut una ocupació immensa per sobre la cota 2.000. Entre 2.000 i 2.300 metres, i això no és gens normal. El que sí que es pot trobar en aquestes cotes i a diferents llocs del Pirineu petits assentaments que són campaments d'estiu. És a dir, que en època de bonança es podia estar a aquelles alçades, però això que he trobat és massa gros i massa extens i massa important perquè sigui només això.
2: Els docents de l'Escola Pública a Catalunya Sud han rebutjat el preacord amb Educació amb un 65,1% de vots en contra. Tot i això, el departament mantindrà les mesures gràcies al suport dels sindicats de professors de secundària. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha anunciat una reunió avui amb els sindicats signants per escoltar-ne les valoracions, però sense reobrir les negociacions. Niubó ha insistit que el govern vol desplegar íntegrament l'acord i ha demanat responsabilitat al conjunt de la comunitat educativa. A Perpinyà, els pares d'alumnes de l'escola Jean-Jacques Rousseau denuncien temperatures de fins a 40 graus a les aules. Asseguren que la calor provoca mal de caps, cansament i dificultats de concentració entre els infants i reclamen la instal·lació urgent d'aire condicionat. Tot i una petició signada per 82 famílies, encara no s'ha adoptat cap solució concreta per a aquest centre. En paral·lel, l'Ajuntament ha anunciat un pla d'inversions per climatitzar progressivament les escoles de la ciutat, però les obres no començarien fins a finals d'any. Continuem amb les sortides d'aquest cap de setmana, especialment ric en activitats arreu de Catalunya Nord. Dissabte, a partir de les 5 de la tarda, l'Estany de Sant Esteve acollirà la Bressolada, la gran festa de final de curs de les escoles La Bressola, que enguany celebren el seu 50è aniversari. La jornada, oberta a tothom, oferirà animacions, espectacles i concerts fins al vespre. A Perpinyà, la Casa Musical celebra els 30 anys del festival Ida i Vuelta. Avui i demà, el públic hi podrà descobrir una programació gratuïta i molt variada, amb propostes de rumba nord-catalana i pop, músiques llatines i electròniques. I a Argelers, el festival Bacchus continua fins demà a la nit al Parc del Castell de Valmí, combinant vins del Rosselló, gastronomia local i concerts en un entorn privilegiat. Aquest vespre, Vanessa Paradis serà una de les protagonistes i demà comptarà amb les actuacions de Kyo i Suzanne. I acabem amb esports. Demà l'USAP juga contra l'Aviron Bayonne a les 9 de la tarda a Bayona. En rugby a 13, els Dracs catalans s'enfronten demà també als Wigan Warriors en un partit que es disputarà a París. L'encontre tindrà també presència catalana a la megafonia, amb el company de Ràdio Arrels, Enric Balaguer, com a speaker en català. I tot seguit, la previsió del temps.
4: Després de l'inestabilitat d'ahir, domina una tranquil·litat meteorològica, però el cel no fa net del tot. Tenim núvols d'altitud mitjana que apareixen a la tarda amb possibles febles precipitacions al Conflent i al Vallespí. A la plana, bufa una tramuntana moderada, vent de nord al Capcí i un flux de sud-oest per la Cerdanya. La temperatura és a la baixa tant per les màximes com per les mínimes. Caldrà esperar demà, dissabte, per tenir valors per sobre de 25 graus. 15 a Matamala, 19 a Enveig, 17 a Ébol, 22 a Caillà i Auró, 23 a Mias i Vingrau, 20 a Banyuls de la Marenda, 21 a Palaldà, 16 a Serrallonga. Avui és Sant Igor, Sant Bonifaci, el patró dels cervesers, i Sant Norbert, és el Dia Mundial del Medi Ambient.
5: Ràdio Arrels, a Mordellàs, 88.2.
6: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels.
6: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
7: Com cada setmana, la Joana Serra de la Llibreria Catalana ens presenta un llibre. Bon dia, Joana.
8: Molt bon dia.
7: I avui, de què parlem?
8: Avui parlem, llavors, no el definirem amb un tall d'edat precís. Seria un llibre infantil, perquè és publicat per una editorial que es diu Combel, que fa llibres infantils, d'una il·lustradora molt coneguda que es diu Beatrice Alemagne. Però per mi són llibres que poden agradar perfectament als adults perquè gràficament, artísticament, els dibuixos són preciosos. Que de vegades no agraden per força als més petits perquè potser costen de definir més. De fet, hi ha una solapa al llibre, no es pot veure a la ràdio, llàstima. La portada és molt bonica, però el llibre sense la solapa és encara més bonica. I no ho hem dit, però el llibre es diu La Berta i jo, i és la història d'una nina que se diu Berta, que va creixent, però tota la història es desenvolupa a l'entorn d'una caiguda i d'una crosta que se li farà a través de la caiguda. I la Berta i jo, és la crosta. I trobo excepcional que se pugui fer tota una història sobre el creixement d'una nina i sobre els seus canvis i sobre l'evolució de la nina només a través d'una crosta. I de fet, és així que l'hem anat venent i que ha fet riure la mainada, perquè quan els dic que és l'història d'una cruta, d'una crosta, ho troben molt divertit. Són il·lustracions molt boniques, però sí que té com un costat una mica naïf, potser, no sabria com massa definir-ho, i no agrada per força a tota la mainada, però són llibres, francament, preciosos, que si no en teniu cap, perquè n'ha fet molts aquesta senyora, aquest us el recomano. I és bastant llarg, no és per als més petitons, sinó que és un llibre ja per lectors, que cal una mica acompanyar. Veureu que hi ha uns colors preciosos i sempre fa servir algun color així com a fil conductor. En aquest cas són els cabells de la Berta, que s'assemblen molt al color de la crosta també, i el color també d'un amic seu, que és un gos, que l'acompanya també de tant en tant, com aquí al final. La Berta i jo és història d'una crosta, de Beatrice Alemagne, és publicat a l'editorial Combel i és Simon Kutker, no sé com dir-ho en català, però és realment una de les il·lustradores que, si encara no coneixeu, heu de venir a descobrir.
7: Moltes gràcies, Joana.
8: A vosaltres.
5: Ràdio Arrels, en veig 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
2: A Ràdio Arrels estem fent un repàs de la història de la música tradicional de Catalunya Nord amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà. Bon dia als dos.
3: Salut, bon dia.
2: Hem estat parlant d'instruments, però ara també volem parlar del que és la cobla, i avui és una mica el primer tema que ens porteu.
4: Sí, llavors, allò, els instruments i els músics, i com toquen els músics, en fi. Bé, cobla és senzillament el conjunt. Si marxem des del principi, doncs us parlarem primer de la cobla de joglars, és a dir, de la cobla de la gent que feia ballar. I no debades, els músics de cobla a Catalunya Nord fins als anys 70, i encara hi ha algú que ho pot dir, els músics de cobla eren anomenats joglars de la manera més normal i corrent. Doncs bé, cobles de joglars són particularment músics d'instruments alts, no només, perquè com a músics sabien tocar de diversos instruments, tant alts com baixos, però el que ens interessa a nosaltres és més aviat tot l'aspecte d'instruments alts. Doncs els instruments que us hem anat presentant en aquestes emissions, flabiol i tamborí, cornemusa i oboès. I doncs bé, la formació la més, diguem-ne, el nucli de la formació vindria a ser flabiol i tamborí o flabiol i percussió i cornemusa, o fins i tot podríem agafar-ho d'una altra manera, perquè nosaltres ens va bé contemplar-ho d'aquesta manera, però al capdavall, en aquestes circumstàncies, els músics s'adapten als músics que es poden trobar en el mateix lloc, que s'ajunten, però en tot cas, diguem-ne que la teoria vol que sigui qui toqui la melodia, una percussió i fins i tot una harmonia. Doncs podríem tenir, és un exemple, cornemusa. L'harmonia, els bordons que aguanten un acord, el grai que toca la melodia però que no la pot articular perquè és la cornemusa, vaja. Doncs és el so, l'alè continu. És aquí que el flabiol i tamborí, per exemple, o bé un oboè i una percussió, o potser senzillament una percussió, ve aquí per subratllar el ritme, el paper de la percussió, o el flabiol que també pot articular la melodia, i ja ens fa un orquestra complet, amb el bordó que fa de baix continu, i amb això ja n'hi ha prou per poder ballar. I de fet, els documents més antics que tenim de l'edat mitjana, evidentment la precisió organològica no és tan evident com el que us acabi de descriure. Trobem, per exemple, en una ressenya d'un judici que hi va haver després d'una baralla durant unes festes de Carnestoltes, on hi havia un gratlle i un tamó. És a dir, un gratlle, vés a saber si això designa un oboè o una cornemusa, i un tamó, és a dir, una percussió. Però amb dos músics ja n'hi havia prou per fer gresca. I a tal punt que això va acabar a punts. Mira, en fi.
3: Aquestes cobles, com deia el Pere, hi pot haver dues persones. Pugem, ara parlem del segle fins al segle XVIII, pujarem fins a 4-5 músics com a màxim. És a dir, sempre flabiol tamborí, cornemusa i doncs 2, 3 o 4 oboès. Això varia en funció de les cobles, en funció dels anys també. En paral·lel tindrem el que jo anomenaré xirimiaires, que podrien també ser els ministrils, que seria aquí els músics oficials. Ells toquen pels cònsuls, per exemple, són jugats pels cònsuls, per tot el que és manifestacions oficials. Aquí no hi ha cornemusa. aquí són, el que tenim per Perpinyà, per exemple, són tres oboès catalans i un baix.
5: Un baix.
3: Aquí. Esto, doncs, quatre músics completament oficials. Són aquests mateixos quatre músics que un cop acabat això dels consuls es van a treure la roba, es van a canviar i van agafar una cornemusa, una prima, un flabiol i van a fer un ball. Això es veu, es segueix molt bé a casa nostra amb una família que es deien els de la Tei Sagau, que era una família que, de pagesos de Baó que arriben a Perpinyà en 1520, més o menys, i es poden seguir fins a 1800 en gros. Totes generacions. Amb una part de la família que marxarà a Barcelona, per a tocar una catedral de Barcelona, una altra que acabarà impressor real al Portugal. Una bogeria. Aquesta gent és una bogeria. I a cada generació s'arriba a seguir a la vegada com toquen per les sortides consulars amb certs instruments i com toquen després dins les cobles de juglars, que deien cobles, tot senzillament, a altres moments. Això fins al segle XVIII.
2: Avui ho deixarem aquí, hem parlat de la cobla de juglars, però en els propers episodis parlarem de tipus posteriors de cobla. Oriol Llisgual i Pere Jordà, moltes gràcies.
5: Gràcies.

0: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arels, a la Llagona, 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Després de l'inestabilitat d'ahir, domina una tranquil·litat meteorològica, però el cel no fa net del tot. Tenim núvols d'altitud mitjana que apareixen a la tarda amb possibles febles precipitacions al Conflent i al Vallespí. A la plana, bufa una tramuntana moderada, vent de nord al Capcí i un flux de sud-oest per la Cerdanya. La temperatura és a la baixa tant per les màximes com per les mínimes. Caldrà esperar demà, dissabte, per tenir valors per sobre de 25 graus. 15 a Matamala, 19 a Enveig, 17 a Ébol, 22 a Caià i Auró, 23 a Mias i Vingrau, 20 a Banyuls de la Marenda, 21 a Palaldà, 16 a Serrallonga. Avui és Sant Igor, Sant Bonifaci, el patró dels cervesers, i Sant Norbert, és el Dia Mundial del Medi Ambient.
3: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: El disc de la setmana.

0: anys vam fer el primer grup i em vaig començar a interessar més amb les formacions actuals i tot això. I llavors, quan ja estava a la universitat, me vaig apuntar a música moderna, que és una mica la part que em faltava. Guitarra, jazz, improvisació. I paral·lelament doncs, anava construint els meus projectes, anava tenint la meva experiència en estudis de gravació i, per tant, això, la meva trajectòria musical és una mica la meva vida, és una cosa que m'ha acompanyat sempre i que a aquestes alçades jo crec que ja m'acompanyarà per sempre.
1: Tu com vas començar a compondre o a saber que volies fer realment música a la teva vida?
0: Lo de la música és que quan ets petit, bueno, suposo que la inquietud dels teus pares, no? I tampoc, jo que sé, amb 10 anys o 5, és que no me'n recordo quants anys tenia, doncs me vaig apuntar allí perquè m'ho van proposar. Doncs en lloc d'una pilota, potser ara tindré més diners amb una pilota de futbol, no? Doncs me van apuntar música. Per tant, de petit, bueno, ho vas fent. Sí que és el que et dic, el primer interès en composar, en fent cançons pròpies, és quan te n'adones de que a banda del que t'ensenyen a l'escola de música o al conservatori, on sigui, tu pots crear els teus projectes, pots crear la teva música i que és el més bonic, al final, compartir la música o tocar amb altra gent, no? I és on vaig començar a tenir interès en composar. Llavors, gràcies a la base que ja tenia de tots els anys d'estudi, doncs amb una guitarra i anar fent acords i buscant lletres i així és com vaig començar a composar.
1: Acabarem, doncs, aquesta setmana presentant una cançó que acabeu de treure, que es diu Instants. Al principi heu posat la música de Take On Me d'A.A. Per què haver triat aquesta cançó?
0: Bé, torna a ser influència dels 80, no? És una cançó que nosaltres als nostres concerts sempre juntem les cançons nostres pròpies, les intentem enllaçar amb impassos musicals o fragments de cançons que ens agraden i una és aquesta del Take On Me, no? I llavors, quan nosaltres buscàvem una intro per aquesta cançó, és que ens sortia un piano d'aquest tipus, un riff d'aquest estil i ens sortia això. Llavors vam dir, per què amagar-nos, no? O sigui, ens agrada aquesta cançó, tothom veu que és un homenatge o és agafar aquesta cançó, no és ni copiar, no? És dir, no, és que és així, no? Hem agafat Take On Me, que ens encanta, hem volgut tenir-la en compte la nostra cançó, després la cançó no té res a veure amb Take On Me, no? I llavors hem aprofitat el riff, l'hem reinventat una mica perquè no és exactament igual i ens encanta tenir-ho allà perquè és una cançó que ens agrada molt.
1: I dius que no té res a veure, però a nivell de la lletra també hi ha algunes similituds.
0: Sí, pot ser. La veritat és que va ser independent, eh? No ho vam tenir en compte, perquè aquesta també són vivències personals. Bueno, és lleig dir això perquè al final es pot interpretar com enganyar a l'altra persona i coses així, no? Però no era això el que volíem transmetre com a vivència personal, sí el fet d'un dia sortir de nit, tenir ganes de cremar la nit, no? I de no pensar en el demà, i tot això. Llavors, bueno, el missatge és aquest, no? I si coincideix amb Take On Me, perfecte.
1: D'aquí pocs instants, doncs, escoltarem aquesta cançó que es diu Instants per acomiadar-nos. Però abans et vull fer una última pregunta.
0: I
1: Gerard,
0: tant.
1: tu, en el procés de treure un disc, què és el que t'agrada més? La composició, la producció, el moment on surt la cançó i rebeu tots els comentaris de la gent, o bé, el moment que esteu als escenaris tocant les cançons?
0: Clar, de lo que és l'etapa de gravació fins que surt el disc, el que m'agrada més és quan estem a l'estudi fent-la. Perquè tu estàs pensant a casa, tens les teves idees i tot això, i quan estàs a l'estudi les coses canvien i el resultat final t'acaba sorprenent i t'acaba agradant normalment més que el que tu tenies pensat. I aquest procés de transformació i el resultat final és el que més m'agrada d'aquest procés. Després, la banda de publicar-lo, pensa que nosaltres normalment, quan ja tenim una cançó feta, fins que surt potser passa un mes o 2 mesos o 3 mesos, i tu la cançó la tens al calaix, i ja quasi ni te'n recordes i ja estàs fent altres coses, no? I així com hi ha molta gent que evidentment que ens interessa l'opinió del públic i ens agrada molt el feedback i tot això, és una part que a mi personalment potser no m'interessa tant, potser, no? I la part dels concerts és que per mi és un pla diferent. Si me contraposes una cosa amb l'altra, bueno, molts músics te diran que és la música en directe, no? I pujar en un escenari, independentment de si has tret un disc o no, sempre és una passada i per això estem fent tot això, no? Llavors jo et diria que pujar en un escenari per una banda i veure quin resultat al sortir de l'estudi i tens allí la cançó feta, no? I acabada.
1: Doncs, Gerard Alcover, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquesta setmana.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada ben forta.
1: I acabem escoltant Instants del grup que hem presentat al disc d'aquesta setmana, Koeman.

Radio Arès, a Prada, 95.5.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Una finestra oberta a Àsia. Des del Japó. Josep Solano.
3: Cada mes obrim una finestra a l'Àsia des d'aquí Ràdio Arrels i per això podem saludar el Josep Solano. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Aquesta setmana volem parlar de la recent visita de Donald Trump a Pequín, una visita que ha sorprès bastant perquè Trump havia construït bona part del seu discurs polític precisament en contra de la Xina. Josep, què anava a buscar realment Trump?
4: Sobretot estabilitat. Més que grans acords històrics, Trump necessitava transmetre calma als mercats i a les grans empreses nord-americanes després de tots aquests fronts oberts que té el món actualment. I això ja explica bastant bé el moment actual que tenim. Fa uns anys era Washington qui pressionava Pequín des d'una posició de força molt clara. Ara, en canvi, els Estats Units arriben a la Xina intentant evitar més tensió comercial, més incertesa econòmica i més problemes per a les seves pròpies multinacionals.
3: Clar, és que no estem parlant d'un president qualsevol. Al final, Donald Trump va ser qui va començar aquesta gran guerra comercial amb Xina.
4: Exacte, així és. I això és el que dona tanta càrrega simbòlica en aquesta visita. Durant el seu primer mandat, ara potser ja no ens recordem, però Trump va ser qui va imposar aranzels massius sobre productes xinesos i va convertir la relació amb Pequín en l'eix central de la seva política exterior econòmica. La idea era reduir la dependència dels Estats Units respecte a la indústria xinesa i pressionar a Xi Jinping en comerç, tecnologia i propietat intel·lectual. Amb el mandat de Biden, els demòcrates no canvien del tot aquesta línia, però sí que la fan una mica més previsible i menys agressiva. Però quan Trump torna a la Casa Blanca aquest segon mandat, doncs ja ho hem vist, torna a fer de les seves i recupera ràpidament aquest mateix discurs.
3: Aquest mateix discurs amb uns nous aranzels, allò que ell va dir que era el Liberation Day, no?
4: Exacte. El dia de l'alliberament, que va ser presentat gairebé com una nova ofensiva econòmica contra la dependència industrial dels Estats Units respecte a la Xina, no? Trump parlava de recuperar la indústria nord-americana, de protegir sectors estratègics i reduir la influència econòmica xinesa als Estats Units. Era un missatge molt potent de cara a la política interna nord-americana, de cara al votant de Donald Trump, sobretot per sectors industrials i electorals que creuen que la globalització va ser una pèrdua de poder econòmica pels Estats Units.
3: Després la realitat és una mica més complicada, no?
4: Sí, és bastant més complicada, perquè una cosa és el discurs polític i una altra cosa és com funciona realment l'economia mundial. Els nous aranzels que va fer Trump van generar tensió, però també van provocar nerviosisme als mercats i preocupació dins de moltes multinacionals nord-americanes que continuen encara molt vinculades a la Xina. I aquí apareix la gran contradicció d'aquest viatge. Washington vol competir estratègicament amb Pequín, però al mateix temps continua depenent enormement de la seva capacitat industrial, de la seva capacitat tecnològica i de la seva capacitat comercial.
3: I això ho vam poder veure una mica amb qui acompanyava Trump a Pequín.
4: I tant, totalment, perquè la delegació que vam poder veure no era només política. Com vam poder veure a les imatges tothom, a les notícies, hi havia l'Elon Musk, Jensen Huang d'NVIDIA, el Tim Cook d'Apple i molts d'altres. I això és molt revelador, perquè aquestes empreses, aquestes grans empreses dels Estats Units, representen exactament aquesta contradicció actual que tenen els Estats Units. Políticament parlen de desacoblament, però econòmicament moltes d'aquestes grans multinacionals continuen necessitant la Xina. Tesla, de l'Elon Musk, per exemple, depèn enormement del mercat xinès. Apple, també. Nvidia també necessita continuar operant allà per mantenir la seva escala global. Per tant, té un discurs polític cada vegada més dur, suposo que per consum intern, però al mateix temps té unes empreses que no poden permetre's el luxe d'una ruptura real amb la Xina. La imatge de Trump presentant els grans directius nord-americans davant de Xi Jinping gairebé com una delegació que demanava estabilitat econòmica va donar la volta al món.
3: I enmig de tot això hi ha Taiwan.
4: Exacte, hi ha Taiwan. A banda del tema econòmic, probablement aquest va ser l'altre punt sensible de tota la relació entre les dues potències i en el que Trump va mostrar molt clarament la seva feblesa. Xi Jinping va aprofitar la visita per tornar a recordar que Taiwan és una línia vermella absoluta per a Pequín. I això, doncs, no és un discurs nou. El que sí és nou és el context, perquè Trump va evitar entrar en una confrontació directa sobre aquesta qüestió. No va discutir-li absolutament això. Fa només uns anys, no només amb Biden, sinó amb Donald Trump mateix, el president nord-americà era molt més agressiu. Ara Washington sembla molt més prudent i la Xina això ho interpreta com un senyal que els Estats Units tenen menys marge per sostenir tensions simultànies amb la Xina, amb Rússia, amb l'Orient Mitjà, amb Iran i amb la guerra tecnològica al mateix temps. Vull dir, té masses fronts oberts com per posar-ne un altre més, no?
3: Estem comentant la visita de Trump a Pequín amb el Josep Solano, que és corresponsal de diversos mitjans a l'Àsia. I, Josep Solano, de fet, hi ha la sensació que avui la Xina juga com amb més calma que la que té Washington, no?
4: Sí, aquesta és probablement una de les grans imatges de la cimera. Mentre els Estats Units apareixen sovint reaccionant a múltiples crisis simultànies, veiem, doncs, Iran, veiem doncs els països àrabs, veient a Ucraïna, veient la seva influència que va tenir a Venezuela, etc, etc. Pequín intenta transmetre una imatge de paciència, d'estabilitat, de control del temps polític i el president xinès és molt mesurat i sembla tenir tot sota control. I això és molt important. La Xina vol transmetre la idea que el temps juga al seu favor. I això també es veu molt a l'Orient Mitjà.
3: De fet, la cimera s'havia de celebrar abans, no? Però es va com ajornar pel conflicte a l'Orient Mitjà?
4: Sí, exacte. Es va posposar per tot el tema de la guerra amb l'Iran. Perquè avui la Xina s'ha convertit en un actor que és molt important amb la política energètica global. Veiem que mentre Washington continua molt condicionat per la seva relació amb Israel i amb les seves tensions amb Iran, el que ha fet Pequín ha estat anar construint relacions bastant pragmàtiques amb totes les parts, amb Teheran, però també amb les monarquies del Golf Pèrsic. I això li dona una capacitat de maniobra diplomàtica cada vegada més gran. La coincidència d'aquesta visita amb la relaxació parcial de les tensions a l'estret d'Hormuz i que ara mateix doncs, no hi ha la guerra, reforça precisament aquesta idea. Avui l'estabilitat energètica mundial també depèn, i en molt bona mesura, de la capacitat de la Xina de parlar amb tothom.
3: I a l'Àsia com es viu aquest nou equilibri entre Washington i Pequín?
4: A l'Àsia molta gent i molts països ja assumeixen que la Xina és el gran centre econòmic inevitable del continent, sense cap mena de rival. Fins i tot països molt pròxims als Estats Units, com ara Japó o Corea del Sud, continuen molt vinculats a l'economia xinesa. No vol dir políticament, però sí econòmicament. De fet, hi ha molta desconfiança estratègica al Japó, per exemple, que té moltíssima desconfiança amb la Xina. Però sí que entenen que desacoplar-se completament de la Xina és pràcticament impossible. I ara mateix Europa comença a descobrir ara aquesta mateixa realitat.
3: Va tard a Europa a descobrir això?
4: Una mica sí, però això sempre passa amb Europa. No és que ara que arribem tard a les coses. Durant anys Europa va veure la Xina sobretot com un lloc on deslocalitzar empreses i treure profit. Un enorme mercat també per poder vendre i una oportunitat comercial. Ara mateix està descobrint que també és una competència industrial, tecnològica i geopolítica molt profunda. I això explica per què Brussel·les cada vegada parla més de conceptes com seguretat econòmica, autonomia estratègica o reindustrialització en zones que abans havien estat molt industrialitzades, com per exemple els Vallesos a la Catalunya Sud o a d'altres llocs a Europa, no? Durant dècades, com vam estar veient, moltes empreses europees i catalanes van traslladar tota la tecnologia i tota la seva producció a la Xina, buscant costos més baixos i accés a un mercat molt més gran. I ara Europa descobreix que fins a quin punt això ha accelerat també la capacitat industrial xinesa. Sincerament, no sé què esperaven que es produís.
3: Josep Solano, quina conclusió en treus de tot això?
4: Doncs diria que aquesta visita resumeix bastant bé el moment internacional actual que estem vivint. Els Estats Units ara mateix continua sent, de moment, la gran potència militar del planeta, però cada vegada més els costa més transformar aquest poder en capacitat política i econòmica real. I la Xina això ho sap perfectament. Sembla que, com dirien alguns periodistes esportius, que hi hagi un canvi de cicle. I per això la sensació final és que Trump ha anat a Pequín a buscar estabilitat econòmica i tranquil·litzar els mercats, mentre que el president xinès aprofitava la cimera per demostrar una altra cosa, que avui Washington també necessita negociar amb Pequín des d'una posició molt més debilitada que fa només 5 anys.
3: Aquestes explicacions ens les ha fet Josep Solano des del Japó. Ell és corresponsal per diversos mitjans de comunicació a tota l'Àsia i fa una col·laboració amb Ràdio Arrels doncs, un cop al mes per explicar-nos una mica què passa en aquest cantó del món. Josep Solano, moltes gràcies per atendre'ns un mes més.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Ràdio Arrels, a Canet, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som divendres 5 de juny i us informa Paula Escudero. El descobriment d'un fenomen arqueològic extraordinari a pocs quilòmetres de Catalunya Nord planteja dubtes sobre el que coneixem de la prehistòria. Unes troballes arqueològiques encara en investigació apunten a una gran ocupació de gent a dalt de tot de les carenes del Pirineu a una zona propera al Puigmal. Emília Maller és l'estudiós que ha fet el descobriment.
2: El que he trobat és que hi ha hagut una ocupació immensa per sobre la cota 2.000. Entre 2.000 i 2.300 metres, i això no és gens normal. El que sí que es pot trobar en aquestes cotes i a diferents llocs del Pirineu petits assentaments que són campaments d'estiu. És a dir, que en època de bonança es podia estar a aquelles alçades, però això que he trobat és massa gros i massa extens i massa important perquè sigui només això.
1: Els docents de l'Escola Pública a Catalunya Sud han rebutjat el preacord amb Educació amb un 65,1% de vots en contra. Tot i això, el departament mantindrà les mesures gràcies al suport dels sindicats de professors de secundària. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha anunciat una reunió avui amb els sindicats signants per escoltar-ne les valoracions, però sense reobrir les negociacions. Niubó ha insistit que el govern vol desplegar íntegrament l'acord i ha demanat responsabilitat al conjunt de la comunitat educativa. A Perpinyà, els pares d'alumnes de l'escola Jean-Jacques Rousseau denuncien temperatures de fins a 40 graus a les aules. Asseguren que la calor provoca mal de caps, cansament i dificultats de concentració entre els infants i reclamen la instal·lació urgent d'aire condicionat. Tot i una petició signada per 82 famílies, encara no s'ha adoptat cap solució concreta per a aquest centre. En paral·lel, l'Ajuntament ha anunciat un pla d'inversions per climatitzar progressivament les escoles de la ciutat, però les obres no començarien fins a finals d'any. Continuem amb les sortides d'aquest cap de setmana, especialment ric en activitats arreu de Catalunya Nord. Dissabte, a partir de les 5 de la tarda, l'Estany de Sant Esteve acollirà la Bressolada, la gran festa de final de curs de les escoles La Bressola, que enguany celebren el seu 50è aniversari. La jornada, oberta a tothom, oferirà animacions, espectacles i concerts fins al vespre. A Perpinyà, la Casa Musical celebra els 30 anys del festival Ida i Vuelta. Avui i demà, el públic hi podrà descobrir una programació gratuïta i molt variada, amb propostes de rumba nord-catalana, hip-hop, músiques llatines i electròniques. I a Argelers, el festival Le Bacchus continua fins demà a la nit al Parc del Castell de Valmy, combinant vins del Rosselló, gastronomia local i concerts en un entorn privilegiat. Aquest vespre, Vanessa Paradis serà una de les protagonistes i demà comptarà amb les actuacions de Kyo i Suzanne. I acabem amb esports. Demà l'USAP juga contra l'Aviron Bayonne a les 9 de la tarda a Bayona. En rugby a 13, els Dracs catalans s'enfronten demà també als Wigan Warriors en un partit que es disputarà a París. L'encontre tindrà també presència catalana a la megafonia, amb el company de Ràdio Arrels, Enric Balaguer, com a speaker en català. I tot seguit, la previsió del temps.
3: Després de l'inestabilitat d'ahir, domina una tranquil·litat meteorològica, però el cel no fa net del tot. Tenim núvols d'altitud mitjana que apareixen a la tarda amb possibles febles precipitacions al Conflent i al Vallespí. A la plana, bufa una tramuntana moderada, vent de nord al Capcir i un flux de sud-oest per la Cerdanya. La temperatura és a la baixa tant per les màximes com per les mínimes. Caldrà esperar demà, dissabte, per tenir valors per sobre de 25 graus. 15 a Matamala, 19 a Enveig, 17 a Ébol, 22 a Caillà i Auró, 23 a Mias i Vingrau, 20 a Banyuls de la Marenda, 21 a Palaldà, 16 a Serrallonga. Avui és Sant Igor, Sant Bonifaci, el patró dels cervesers, i Sant Norbert, és el Dia Mundial del Medi Ambient.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.com radioarrels.cat, donatius.radioarrels.cat.
4: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
5: Bon dia. Avui parlarem d'Ocell i de l'últim poemari publicat en vida per l'artista menorquí rossellonès Gumersind Gomila, Els ocells morts. L'ocell, aquest disíl·lab tan comú i tan proper, prové del llatí tardà avicellus, ocell petit, i no pas de l'arrel clàssica avis, com si un ocell fos sempre un ésser petit i entranyable. Una paraula que retrobem en les tres llengües de l'àrea romànica i neollatina, com el cors acello, l'italià uccello o l'occità ocell. El títol del poemari d'en Gumersind Gomila, Els ocells morts, sorprèn i fins i tot descol·loca, com si estiguéssim acostumats a relacionar l'ocell amb la vida. És oblidar la sinistra còrnix, l'ocell de mal averany dels llatins, quan es presentava a l'esquerra del sacerdot, o l'aigle noir de la cantant Barbara i la seva relació mortífera amb l'incest que la cantant va patir de petita. Si bé en Gumersind Gomila el va publicar el 1969, uns quants mesos abans de la seva mort, Els ocells morts va ser concebut i escrit una vintena llarga d'anys abans, constituint, cito, un conjunt d'anotacions recordant la infantesa, com diu la nota preliminar. La infantesa a Menorca, l'illa que el poeta va deixar als anys 20, a mitjans dels anys 20. Sí. Més enllà de la mort i de la fragilitat present a cada poema, el que qüestiona el poemari és la indecisió d'un poeta entre dos mons, Menorca i el Rosselló, cito. Pel març i pel novembre era un ocell de latituds tan oposades que encara el meu cor com indecís entre dues espases, essent a tramuntana enyora el sud i essent al sud enyora tramuntana. Recordar els ocells de la infantesa és recordar llurs noms: colom, colomí, pollet, corb, oreneta, puput, pardal, alosa, graula, gaig, guatlla, falcó, gavina peixatera, mussol, xamarlí, estornell, canaris, periquito. A vegades, aquests ocells s'esfumen, desapareixen, com els ocells de fum de la rebella de Sant Joan o l'ocell de cera que fon durant la migdiada. Cito. Una tarda d'estiu, en fer la siesta, amb un caillat de sol dins l'hort de casa, abraçat a l'ocell, vaig a dormir-me, mig de roseia i de blat ros. En despertar-me, quina pena! L'ocell sabia fos. Semblants als ocells de la religió llatina, els ocells s'oposen. N'hi ha que fonamenten la casa familiar i d'altres que constitueixen una amenaça. Els primers són els ocells del poema més conegut, que es diu La llar. A la ciutat alegre d'amor, la meva ciutat blanca, veuràs a cada casa dos forats amunt de la façana, on el paleta penja la vestida, amor de cordes clares. És el lloc on cada any les orenetes van a refer llurs nius i llur estada. Cada casa en té dos. I les dels rics en tenen tres i quatre. Dos en tenia, dos la nostra, ni baixeta ni alta. En canvi, els falcons, que cacen les gavines, tot el soroll que fan els veïns amb llaunes i perols, són aquests ocells mortífers. Els ocells morts marca l'acomiadament de la infantesa i del paradís original insular. Llegim a les portes de foc els versos següents. Penso encara sovint en els ocells, els blaus ocells sense nom ni sense promeses, fets de taques de somni de neguit, quan, deixant la infantesa, esdevenia esclau dels cinc sentits. Poemari universal i atemporal ens qüestiona a tots i cadascú. Què hem fet i què fem de les nostres vides quan s'han fos els nostres ocells de cera? Us deixo formular la resposta, si n'hi ha. Que tingueu un bon dia.
4: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bugué Guastaví.
6: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.

pares, en alumne i mestre. Oh!

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som divendres 5 de juny i us informa Paula Escudero. El descobriment d'un fenomen arqueològic extraordinari a pocs quilòmetres de Catalunya Nord planteja dubtes sobre el que coneixem de la prehistòria. Unes troballes arqueològiques encara en investigació apunten a una gran ocupació de gent a dalt de tot de les carenes del Pirineu a una zona propera al Puigmal. Emília Maller és l'estudiós que ha fet el descobriment.
2: El que he trobat és que hi ha hagut una ocupació immensa per sobre la cota 2.000. Entre 2.000 i 2.300 metres, i això no és gens normal. El que sí que es pot trobar en aquestes cotes i a diferents llocs del Pirineu petits assentaments que són campaments d'estiu. És a dir, que en època de bonança es podia estar a aquelles alçades, però això que he trobat és massa gros i massa extens i massa important perquè sigui només això.
1: Els docents de l'Escola Pública a Catalunya Sud han rebutjat el preacord amb Educació amb un 65,1% de vots en contra. Tot i això, el departament mantindrà les mesures gràcies al suport dels sindicats de professors de secundària. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha anunciat una reunió avui amb els sindicats signants per escoltar-ne les valoracions, però sense reobrir les negociacions. Niubó ha insistit que el govern vol desplegar íntegrament l'acord i ha demanat responsabilitat al conjunt de la comunitat educativa. A Perpinyà, els pares d'alumnes de l'escola Jean-Jacques Rousseau denuncien temperatures de fins a 40 graus a les aules. Asseguren que la calor provoca mal de caps, cansament i dificultats de concentració entre els infants i reclamen la instal·lació urgent d'aire condicionat. Tot i una petició signada per 82 famílies, encara no s'ha adoptat cap solució concreta per a aquest centre. En paral·lel, l'Ajuntament ha anunciat un pla d'inversions per climatitzar progressivament les escoles de la ciutat, però les obres no començarien fins a finals d'any. Continuem amb les sortides d'aquest cap de setmana, especialment ric en activitats arreu de Catalunya Nord. Dissabte, a partir de les 5 de la tarda, l'Estany de Sant Esteve acollirà la Bressolada, la gran festa de final de curs de les escoles La Bressola, que enguany celebren el seu 50è aniversari. La jornada, oberta a tothom, oferirà animacions, espectacles i concerts fins al vespre. A Perpinyà, la Casa Musical celebra els 30 anys del festival Ida i Vuelta. Avui i demà, el públic hi podrà descobrir una programació gratuïta i molt variada, amb propostes de rumba nord-catalana i pop, músiques llatines i electròniques. I a Argelers, el festival Bacchus continua fins demà a la nit al Parc del Castell de Valmí, combinant vins del Rosselló, gastronomia local i concerts en un entorn privilegiat. Aquest vespre, Vanessa Paradis serà una de les protagonistes i demà comptarà amb les actuacions de Kyo i Suzanne. I acabem amb esports. Demà l'USAP juga contra l'Aviron Bayonne a les 9 de la tarda a Bayona. En rugby a 13, els Dracs Catalans s'enfronten demà també als Wigan Warriors en un partit que es disputarà a París. L'encontre tindrà també presència catalana a la Megafonia, amb el company de Ràdio Arrels, Enric Balaguer, com a speaker en català. I tot seguit, la previsió del temps.
3: Després de l'inestabilitat d'ahir, domina una tranquil·litat meteorològica, però el cel no fa net del tot. Tenim núvols d'altitud mitjana que apareixen a la tarda amb possibles febles precipitacions al Conflent i al Vallespí. A la plana, bufona tramuntana moderada, vent de nord al Capcir i un flux de sud-oest per la Cerdanya. La temperatura és a la baixa tant per les màximes com per les mínimes. Caldrà esperar demà, dissabte, per tenir valors per sobre de 25 graus. 15 a Matamala, 19 a Enveig, 17 a Ébol, 22 a Caillà i Auró, 23 a Mias i Vingrau, 20 a Banyuls de la Marenda, 21 a Palaldà, 16 a Serrallonga. Avui és Sant Igor, Sant Bonifaci, el patró dels cervesers, i Sant Norbert, és el Dia Mundial del Medi Ambient.
4: Ràdio Arrels, a Codelet, 95.5.
5: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Escolteu
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
6: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Antònia Font.

Me sobren paraules, ha obert aquests 10 minuts musicals amb Antoni Afont per parlar de la història musical del nostre país. Antoni Afont, que és un grup de música pop-rock en català originari de Mallorca, format l'any 97. Tot i el seu nom, no hi ha cap membre que es digui Antoni Afont i, de fet, el grup està compost només per homes, que són en Joan Miquel Oliver, en Pau Debon, en Pere Debon, en Joan Roca i en Jaume Manresa. Es caracteritzen per un estil musical únic que barreja pop melòdic amb lletres surrealistes i poètiques, sovint amb referències a la ciència-ficció i a temes còsmics. El seu so distintiu incorpora elements electrònics i experimentals amb pop-rock tradicional. Antoni Afont ha estat una influència significativa per molts artistes posteriors i és considerat un dels grups més innovadors i importants de la música en català de les últimes dècades.

Acabem de sentir Calgary 88, aquesta cançó d'Antònia Font, que parla d'una història real, però no l'explica tal com és realment. I és que, en veritat, els patinadors de Calgary 88, que eren parella, eren Yekaterina Gordieva i Sergei Grinkov, eren dos patinadors russos, que van competir conjuntament a aquests Jocs Olímpics de Calgary 88 i a molts altres mundials, i que es van acabar casant, però no a la pista. Això és una llicència poètica d'Antònia Font.

0: Alegria, probablement la cançó més coneguda d'Antònia Font, avui a la història musical d'un país. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Antònia Font.
1: L'hora, 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

tot s'enfonsa. Lluita contra un mateix és la pitjor de ses guerres, una vida de luxe, una autoestima de merda. No tenc qui me salvi d'aquest diumenge, quan sa plorera me menja i sa tristor se m'aferra.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Bon dia, som divendres 5 de juny i us informa Paula Escudero. El descobriment d'un fenomen arqueològic extraordinari a pocs quilòmetres de Catalunya Nord planteja dubtes sobre el que coneixem de la prehistòria. Unes troballes arqueològiques encara en investigació apunten a una gran ocupació de gent a dalt de tot de les carenes del Pirineu a una zona propera al Puigmal. Emília Maller és l'estudiós que ha fet el descobriment.
3: El que he trobat és que hi ha hagut una ocupació immensa per sobre la cota 2.000. Entre 2.000 i 2.300 metres, i això no és gens normal. El que sí que es pot trobar en aquestes cotes i a diferents llocs del Pirineu petits assentaments que són campaments d'estiu. És a dir, que en època de bonança es podia estar a aquelles alçades, però això que he trobat és massa gros i massa extens i massa important perquè sigui només això.
2: Els docents de l'Escola Pública a Catalunya Sud han rebutjat el preacord amb Educació amb un 65,1% de vots en contra. Tot i això, el departament mantindrà les mesures gràcies al suport dels sindicats de professors de secundària. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha anunciat una reunió avui amb els sindicats signants per escoltar-ne les valoracions, però sense reobrir les negociacions. Niubó ha insistit que el govern vol desplegar íntegrament l'acord i ha demanat responsabilitat al conjunt de la comunitat educativa. A Perpinyà, els pares d'alumnes de l'escola Jean-Jacques Rousseau denuncien temperatures de fins a 40 graus a les aules. Asseguren que la calor provoca mal de caps, cansament i dificultats de concentració entre els infants i reclamen la instal·lació urgent d'aire condicionat. Tot i una petició signada per 82 famílies, encara no s'ha adoptat cap solució concreta per a aquest centre. En paral·lel, l'Ajuntament ha anunciat un pla d'inversions per climatitzar progressivament les escoles de la ciutat, però les obres no començarien fins a finals d'any. Continuem amb les sortides d'aquest cap de setmana, especialment ric en activitats arreu de Catalunya Nord. Dissabte, a partir de les 5 de la tarda, l'Estany de Sant Esteve acollirà la Bressolada, la gran festa de final de curs de les escoles La Bressola, que enguany celebren el seu 50è aniversari. La jornada, oberta a tothom, oferirà animacions, espectacles i concerts fins al vespre. A Perpinyà, la Casa Musical celebra els 30 anys del festival Ida i Vuelta. Avui i demà, el públic hi podrà descobrir una programació gratuïta i molt variada, amb propostes de rumba nord-catalana, hip-hop, músiques llatines i electròniques. I a Argelers, el festival Le Bacchus continua fins demà a la nit al Parc del Castell de Valmy, combinant vins del Rosselló, gastronomia local i concerts en un entorn privilegiat. Aquest vespre, Vanessa Paradis serà una de les protagonistes i demà comptarà amb les actuacions de Kyo i Suzanne. I acabem amb esports. Demà l'USAP juga contra l'Aviron Bayonne a les 9 de la tarda a Bayona. En rugbi a 13, els Dracs Catalans s'enfronten demà també als Wigan Warriors en un partit que es disputarà a París. L'encontre tindrà també presència catalana a la Megafonia, amb el company de Ràdio Arrels, Enric Balaguer, com a speaker en català. I tot seguit, la previsió del temps.
4: Després de l'inestabilitat d'ahir, domina una tranquil·litat meteorològica, però el cel no fa net del tot. Tenim núvols d'altitud mitjana que apareixen a la tarda amb possibles febles precipitacions al Conflent i al Vallespí. A la plana, bufa una tramuntana moderada, vent de nord al Capcí i un flux de sud-oest per la Cerdanya. La temperatura és a la baixa tant per les màximes com per les mínimes. Caldrà esperar demà, dissabte, per tenir valors per sobre de 25 graus. 15 a Matamala, 19 a Enveig, 17 a Ébol, 22 a Caià i Auró, 23 a Mias i Vingrau, 20 a Banyuls de la Marenda, 21 a Palaldà, 16 a Serrallonga. Avui és Sant Igor, Sant Bonifaci, el patró dels cervesers, i Sant Norbert, és el Dia Mundial del Medi Ambient.
1: Escolteu Ràdio Arrels.

truco als teus ullets. Laia, em vols obrir? Laia, fes nom, nom, nineta dels coloms. Laia,

fa el piano lluent del temps que se'n va. Laia, fes nom-nom, nineta dels coloms. Laia, fes nom-nom, que s'està ponent el sol. Laia, fes nom-nom, nineta dels coloms.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Vilatges del Conflent. Escaró amb Daniel Aspa. És l'episodi número 4 de la nostra passejada a Escaró. Arribem a la font.

0: Anem a la font? Anem cap a la font. Aquesta font, sota un arbre, baixem una mica per aeroport al carrer i tenim un empedrat i tenim doncs, aquesta bonica font on raja aigua. Potser en parlarem de l'aigua, però... Què podem dir sobre aquesta font?
1: Me'n vaig a dir que com me dius això, ara tinc ganes de beure un cop.
0: Pots beure, eh? Fes-ho.
1: Ho feien així, carles amb Martí. I altra cosa que me recordi aquí, el report amb l'aigua, és que feien el foc de la Sant Joan aquí, sobre la plaça de Sant Martí. I saltaven, ara veus ningú que salta el foc de la Sant Joan. Se pas vergué. I llavors la minada saltava i sempre tenien els cabells i un poc de rossits, saps? I també els ocells també. I llavors venien aquí, nos posaven el cap sota l'aigua i després tornaven a saltar el foc de la Sant Joan. És un record que me fa pena de t'ho dir aquí perquè... I què dir de més aquí?
0: Aquí a l'estiu és on estem a la fresca.
1: Aquí fem, és aquí que fem l'aperitiu de la festa d'Escarugui, i perquè aquí sent bé, i som fet analitzar l'aigua, és bona.
0: És bona.
1: És bona l'aigua d'aquí, i quan hi ha secada... L'hivern, perquè aquí nosaltres tenim la secada a l'hivern. Fem muntar aquesta aigua fins al xatodó d'Escarú per la posar dins del resó d'aigua potable. I doncs aquesta aigua de Sant Martí nos salva. Nos salva cada hivern. La fem muntar i me fa pena d'estar aquí amb tu, perquè quan la bec hi ha un munt de records que me venen també, perquè aquí veus de sus aquesta casa, són anat a l'escola, també, aquesta aquí, veus? I el que cal dir, i tu hi és encara, hi havia una separació així, davant de la font, una separació, perquè en ferro, una separació en ferro, una grilla en ferro. La gent passaven cap aquí, veus? La gent.
0: Arribaven per la dreta?
1: Venien per la dreta, la gent. Per l'aigua, per la casa. I de l'altre costat, les bèsties. Les bèsties, les vaques, per anar a beure d'aquí. Hi havia aquesta separació... que se veu de cops, dins de se veu, i a Itoà hi ha encara aquesta separació entre les dues.
0: Perquè a Masquera hi ha un abreuador i també una gran foto. A tot arreu, aquí a Escarru tenim fotos d'abans.
1: S'hem fet una demanda de subvenció al Consell Departamental, perquè hi havia una, no sé pas com se deia, per un turisme durable i innovant, i s'hem pogut fer totes aquestes fotos, ens hem fet 12 fotos així, i això és una foto a la plaça, veus? A la plaça. I aquesta gent són tot coneixits, aquesta gent. Aquesta que veus amb el cistell, de l'altre costat, a l'esquerra, era la meva institutrice, se deia Madame Nicolau. I també aquesta que és amunt de la foto, que és davant de la porta, la Lisa. L'altra se deia la Simona, la Sandrina de l'altre costat també. És gent que són coneixits i que tinc un bonic record de tota aquesta gent. I veus que a l'altre costat és l'Epicier.
0: La furgoneta.
1: Si passa, coneixes l'Epicier de Cerdinyà?
0: L'he conegut, sí.
1: Era el seu pare, ara és el seu fill que ven. Això és el seu pare.
0: Bona tarda. I doncs ara sortim de la font, aquesta molt agradable font.
1: Sí, sí, aquí. És, ara saps per què el poble d'Escarú ha canviat. Abans hi havia un munt de vida aquí. I després la destrucció de la mina, al centre d'Escarú, ara és a prop del museu, és a prop de l'Ajuntament, és a prop de l'escola, de l'altre costat. I aquí fem poca cosa. Fem fora l'aperitiu, a llevant de taula, quan hi ha la festa d'Escarú, fi juliol i el primer dissabte d'agost.
0: Doncs la vida ha canviat una mica, el centre d'Escarú ha canviat una mica. Estem donc al carrer dels Matxos.
1: Carrer dels Matxos és el carrer de Bon dels Matxos i va fins a Nyert. Veus això aquí? És una fita en Riota de Vilafranca. I doncs aquí és la separació. Escarú és el sol poble de, diem, de Catalunya Nord, el sol poble que ja és oficial. Aquí tu estàs al sud,
0: sí.
1: Jo soc al nord.
0: Molt bé.
1: Si traverses aquí, de seguit és el nord, perquè aquí hi havia la concessió de ferro Escarú sud, i aquí concessió del ferro Escarú nord. I donc és una separació oficial. És oficial. Donc el sud i el nord, Escarú mateix, és cosa oficial.
0: Saps que és ben delimitat amb aquesta fita de color vermell, un rosa molt fosc, diríem. Què és de Vilafranca?
1: És griota de Vilafranca. Totes les fites són així aquí.
0: A totes són del mateix color?
1: Totes són del mateix color, totes.
0: I n'hi ha d'altres, vull dir que n'hi ha d'altres per marcar aquesta separació sud-nord.
1: Tot el rodadú d'Escarú hi ha fites així per separar els dos concessius i sempre totes les fites són del mateix color, de la mateixa pedra, Griota del Canigó.
0: Carrer del Canigó, i encara una altra foto sobre una paret?
1: Encara una altra foto, i veus quan eren davant del monument del mort, veus aquí aquesta foto, hi ha el vell blanquer, a dreta, és el vell blanquer. I el jove, al mig, és el Daniel Ginestet, és un company.
0: Al proper episodi visitarem Escarú Nord, ja que hem passat la fita que marca la delimitació entre les dues parts dels vilatges, Escarú Sud i Escarú Nord.
2: Radio Arels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
3: Escolteu Radio Arels.
4: Radio Arels.
5: L'associació Ludòpia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
6: Qui perd la llengua? Perd la identitat.
4: Ahir vam parlar de frases fetes d'expressius que evoquen una xifra. Anar de 21 botó i 7 sonalles, 14 avances. I bé, avui seguim la petja amb els números 3 i 5. Vos fa ple de rebre convidats a casa. Fa animació, recordeu bons moments, xerreu, rieu, bebeu, mengeu, l'endemà feu una sortida. Mè, si l'estada dels invitats s'allarga massa, vos en canseu. I és normal, talment normal, que per això hi ha una dita. L'hoste i el pei menut, al cap de 3 dies put. Una expressió que compara la frescor del pei i la convivialitat, que amb pocs dies perd qualitat. Una altra expressió amb una xifra la fareu servir per expressar la vostra voluntat d'explicar al calcús el que us va passar. I què? Com va anar aquell viatge a Mallorca? Què m'expliques? Genial, ple de coses. Ara te'n faré 5 cèntims. Te'n faré 5 cèntims vol dir ara te diré l'essencial. T'explicaré breument el meu viatge. I jo, avui, vos un fet 5 cèntims d'aquestes dues expressius.
5: La Yepisada, 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
2: Radio Arrels, a Sayagosa, 93.1.
6: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
9: Bon dia, som divendres 5 de juny i us informa Paula Escudero. El descobriment d'un fenomen arqueològic extraordinari a pocs quilòmetres de Catalunya Nord planteja dubtes sobre el que coneixem de la prehistòria. Unes troballes arqueològiques encara en investigació apunten a una gran ocupació de gent a dalt de tot de les carenes del Pirineu a una zona propera al Puigmal. Emília Maller és l'estudiós que ha fet el descobriment.
10: El que he trobat és que hi ha hagut una ocupació immensa per sobre la cota 2.000. Entre 2.000 i 2.300 metres, i això no és gens normal. El que sí que es pot trobar en aquestes cotes i a diferents llocs del Pirineu petits assentaments que són campaments d'estiu. És a dir, que en època de bonança es podia estar a aquelles alçades, però això que he trobat és massa gros i massa extens i massa important perquè sigui només això.
9: Els docents de l'Escola Pública a Catalunya Sud han rebutjat el preacord amb Educació amb un 65,1% de vots en contra. Tot i això, el departament mantindrà les mesures gràcies al suport dels sindicats de professors de secundària. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha anunciat una reunió avui amb els sindicats signants per escoltar-ne les valoracions, però sense reobrir les negociacions. Niubó ha insistit que el govern vol desplegar íntegrament l'acord i ha demanat responsabilitat al conjunt de la comunitat educativa. A Perpinyà, els pares d'alumnes de l'escola Jean-Jacques Rousseau denuncien temperatures de fins a 40 graus a les aules. Asseguren que la calor provoca mal de caps, cansament i dificultats de concentració entre els infants i reclamen la instal·lació urgent d'aire condicionat. Tot i una petició signada per 82 famílies, encara no s'ha adoptat cap solució concreta per a aquest centre. En paral·lel, l'Ajuntament ha anunciat un pla d'inversions per climatitzar progressivament les escoles de la ciutat, però les obres no començarien fins a finals d'any. Continuem amb les sortides d'aquest cap de setmana, especialment ric en activitats arreu de Catalunya Nord. Dissabte, a partir de les 5 de la tarda, l'Estany de Sant Esteve acollirà la Bressolada, la gran festa de final de curs de les escoles La Bressola, que enguany celebren el seu 50è aniversari. La jornada, oberta a tothom, oferirà animacions, espectacles i concerts fins al vespre. A Perpinyà, la Casa Musical celebra els 30 anys del festival Ida i Vuelta. Avui i demà, el públic hi podrà descobrir una programació gratuïta i molt variada, amb propostes de rumba nord-catalana, hip-hop, músiques llatines i electròniques. I a Argelers, el festival Le Bacchus continua fins demà a la nit al Parc del Castell de Valmí, combinant vins del Rosselló, gastronomia local i concerts en un entorn privilegiat. Aquest vespre, Vanessa Paradis serà una de les protagonistes i demà comptarà amb les actuacions de Kyo i Suzanne. I acabem amb esports. Demà l'USAP juga contra l'Aviron Bayonnais a les 9 de la tarda a Baiona. En rugby a 13, els Dracs catalans s'enfronten demà també als Wigan Warriors en un partit que es disputarà a París. L'encontre tindrà també presència catalana a la megafonia, amb el company de Ràdio Arrels, Enric Balaguer, com a speaker en català. I tot seguit, la previsió del temps.
7: Som el divendres 5 de juny, bon dia. Un temps cobert aquesta tarda al Vallespí amb 24 graus a la plana i 13 a la muntanya. Una tramuntana també present a la Salanca i a Cerdanya. Demà al matí un temps assolellat, les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Serret, 12 a Prats de Molló, 13 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda el temps serà cobert a la muntanya. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló, 27 al Vallespí i al Conflent, 16 al Capcí i 20 a Cerdanya. Diumenge al matí núvols a Cerdanya. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret i a Prada, 12 a Prats de Molló i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, sol a tot el país. Les màximes seran de 27 graus al Rosselló, 26 al Vallespí i al Conflent, 19 al Capcí i 21 a Cerdanya. A la nit, les temperatures seran de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret i 17 a Prada.
11: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
6: Ràdio Arrels.
11: Ràdio Arrels.
12: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
2: Ràdio Arrels. A Forques, 95.
6: Història. A Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
13: El terme municipal de Queralbs, que això és a prop de Núria, diguem que a l'altra banda del Puigmal, i han trobat un... Sí. Han fet un descobriment d'un jaciment molt gran i a molta alçada, un jaciment que sembla, doncs, de fa molts, molts anys, i és un jaciment una mica estrany, doncs, perquè, per això, perquè està a molta alçada, un lloc on no necessàriament hi hauria d'haver població fa segles. A aquesta hora podem saludar a l'Emili Ametller. Bon dia, Emili.
14: Hola, bon dia.
13: Que ets autor del llibre A l'Esclaire, descoberta d'un fenomen extraordinari de població prehistòrica als cims de les muntanyes de Queralbs. El títol és una mica llarg. Emili Ametller, què s'ha trobat exactament en aquestes muntanyes de Queralbs?
14: Bé, doncs és un treball que fa 35 anys que estic fent, de recerca, és a dir, són molts anys, i aleshores, doncs de mica en mica vaig anar... Primer de tot, haig de dir que jo no sóc arqueòleg, això és molt important, sinó que sóc estudiós del tema. Estudiós significa que faig aquest estudi concret, juntament dono el coneixement a diferents arqueòlegs, i llavors doncs, fa que pugui tenir una certa dimensió. I llavors el que he trobat, que és el que m'has preguntat durant aquests anys, és que hi ha hagut una ocupació immensa per sobre la cota 2.000. Entre 2.000 i 2.300 metres i fins i tot a 2.400 i 2.000, pràcticament arribant als 3.000 en alguns llocs.
13: Clar, això tenint en compte que els cims d'aquelles muntanyes no arriben als 3.000, estem parlant que l'ocupació és... A dalt de tot de la carena, diguem, d'aquestes muntanyes o gairebé. Això entenc que històricament costa molt d'entendre perquè, que sapiguem, les poblacions humanes no han viscut mai a dalt de tot de les carenes dels Pirineus, a un lloc on els hiverns són molt freds, on hi ha vent. Teniu alguna explicació per trobar aquest jaciment tan amunt?
14: No és un jaciment concretament, sinó que és una ocupació que es repeteix a diferents muntanyes del mateix terme de Queralbs. És a dir, no és una sola muntanya, sinó que són cinc muntanyes del terme de Queralbs i estan entre aquestes cotes que us he dit, entre el 2.000 i pràcticament el 3.000. I això no és gens normal. El que sí que es pot trobar en aquestes cotes i a diferents llocs del Pirineu és petits assentaments que són campaments d'estiu. És a dir, que en època de bonança, no cal que sigui exactament l'estiu, però en època de bonança es podia estar a aquelles alçades i llavors després, quan arribaven els freds, doncs baixaven. Però això que he trobat és massa gros i massa extens i massa important perquè sigui només això. Llavors fa que hi hagin dubtes de pensar que aquí a darrere hi ha un fenomen extraordinari molt difícil d'entendre i que va obligar aquesta contingent a ocupar aquestes alçades que no s'entén de cap de les maneres perquè en aquestes alçades no hi ha ni recés, ni hi ha aigua, les pastures són més avall, les mines, si en el cas que fossin buscadors de mines, són més avall, tot és més avall. És a dir, només caminant 20 minuts cap avall ja tindries pues, la vida solucionada. I en canvi no, se'n va anar a una cota que no té cap sentit, que no s'aguanta per enlloc i no tenim cap resposta en aquesta pregunta.
13: Clar, entenc que això, tot i que deies que fa 35 anys que dura aquesta feina, encara s'està investigant, però es pot datar més o menys de quin moment és, o sigui, a quin moment hi havia aquesta gent allà dalt?
14: Sí, sí, això és molt important. La cronologia bàsica d'aquesta mega ocupació que estic parlant és d'ara fa aproximadament 5.000 anys, una època que se'n diu calcolític. Després, això desapareix de cop i alguns d'aquests assentaments s'instal·len a cotes més baixes i amb molta menys quantitat, que això és el que es troba més o menys repartit per tot el Pirineu. És a dir, les ocupacions aquestes a cotes per sota del 2.000, fins i tot en els 2.000, sí que campaments petits, estacionals, això sí que és normal. Però aquests altres que dic, no. Aquesta gran ocupació que estic parlant s'escapa de tot això que estaven dient ara.
13: Dèieu, Emília Maller, que no ets arqueòleg, però entenc que aquí s'està fent un tipus d'investigació, que sí que hi haurà arqueòlegs vinculats. En quin punt s'està d'aquesta investigació?
14: Sí, efectivament, des de fa uns 20 anys que vaig anar donant a conèixer tota aquesta informació i a partir de llavors hi ha hagut dos o tres arqueòlegs que s'han pres en sèrio tot això i han començat des de fa pocs anys a iniciar alguna d'aquestes proves de fer excavacions. I llavors sí, efectivament han anat trobant coses molt importants que ara van sortint a la premsa, però el que ells de moment han començat a fer les excavacions és en coves i baumes, és a dir, no és a l'aire lliure. Llavors, en coves i baumes la informació que es treu és diferent d'aquesta altra. És a dir, són vies d'investigació ara, en aquest moment, són dos vies d'investigació diferents. La que estan fent ara els arqueòlegs és en baumes i coves, i l'altra és una cosa que suposo que es farà a llarg termini.
13: Teniu alguna referència d'algun altre lloc del món que hi hagi també restes humanes en tant d'alçada i això, i a les carenes de les muntanyes? Perquè
14: no, a veure, no sé si no abarco tant per saber si hi havia algun fenomen d'aquesta magnitud en aquelles cotes. Després també vam escriure al País Basc per saber si el Pirineu d'aquella banda d'allà també a veure si hi havia alguna cosa similar. I no. ni uns ni els altres em van dir que hi havia res de similar. És a dir, que és un fenomen extraordinari, almenys a Europa, que no es té constància. De totes maneres, també hi ha una cosa molt important amb tot això. Fins que no se'n faci excavació, no es pot assegurar res. Això és molt important. És a dir, el treball que he fet és a ull nu, vist a sobre el terreny. No s'ha fet cap excavació en aquest espai. Per tant, tot això està per acabar de que es pugui constatar. Això és molt important. Això que tinc que dir ja al començament.
13: Queda clar. La troballa que has fet, diguem, és al municipi de Caralbs, que val a dir que és un municipi molt gran i amb molta muntanya, és a dir, que hi ha, sí, hi ha bastant de lloc per cercar. No sé si també has trobat o si hi ha pistes de que això també s'extengui seguint la carena, diguem, o a l'altra banda de la carena, al costat de Catalunya Nord, diguem, cap a més llocs de Cerdanya o del Conflent o de,
14: sí,
13: no sé,
14: l'Alter. Sí, això és molt important. Sí, mira, efectivament, és a dir, aquest fenomen que presenta Caralbs, vaig mirar a veure altres llocs del Pirineu a veure si també es repetia, i no repetia. Però, en canvi, fa poc vaig fer una incursió cap al Vallespí i vaig veure que hi havia un assentament immens, molt gran, de les mateixes característiques dels que hi ha a Caralbs, exactament igual. Llavors, em vaig posar en contacte amb part francesa. I aquest estiu hem quedat d'anar-hi plegats per examinar-ho, per mirar-ho.
13: Doncs n'estarem pendents d'aquesta part, diguem, del Vallespí, de Catalunya Nord, per veure si, sí, també és exactament el mateix. En tot cas, no seria una, sí, continuïtat, no? Perquè hi ha bastant de tros entre Caralbs i el Vallespí.
14: No, queda en línia recta, està relativament a prop. I, de fet, clar, d'algun lloc havien de sortir aquesta gent i algun lloc deurien anar. És a dir, que és molt possible que aquest jaciment del Vallespí ens doni pistes de la direcció que seguien o d'on venien. És a dir, que qualsevol cosa, doncs, que ens aporti informació sobre aquest tema tan curiós serà interessant.
13: Doncs estarem pendents de com evoluciona aquesta investigació. Compartim amb l'audiència que no hem preguntat pel lloc més específic perquè entenem que com menys gent s'hi apropi, millor per la investigació, en aquest cas de doncs les excavacions,
14: sí,
13: si s'han de fer o el que sigui.
14: Sí, encara, és a dir, tot això és molt recent, és a dir, que fins que no ho mirem en tot l'equip que hi hagi a darrere, pues no es podrà assegurar res de tot això, clar.
13: Doncs Emili Ametller, que és qui ha fet aquesta primera troballa a ull nu d'aquestes restes arqueològiques de gran magnitud al Pirineu, en una altitud que no és normal, diríem, i que d'això s'han començat aquestes investigacions que podrien arribar també a Catalunya Nord. Emili Ametller, moltes gràcies per atendre'ns.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
11: Ràdio Arrels.
15: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: A Ràdio Arrels estem fent un repàs de la història de la música tradicional de Catalunya Nord amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà. Bon dia als dos.
4: Salut, bon dia.
3: Hem estat parlant d'instruments, però ara també volem parlar del que és la cobla, i avui és una mica el primer tema que ens porteu.
5: Sí, sí, sí, llavors allò, els instruments i els músics, i com toquen els músics, en fi. Bé, cobla és senzillament el conjunt. Si agafem, si marxem des del principi, doncs us parlarem primer de la cobla de juglars, és a dir, de la cobla de la gent que feia ballar, i no de bades. Els músics de cobla a Catalunya Nord fins als anys 70, i encara hi ha algú que ho pot dir, els músics de cobla eren anomenats juglars de la manera més normal i corrent. Doncs bé, cobles de juglars són particularment músics d'instruments alts, no només, perquè com a músics sabien tocar de diversos instruments, tant alts com baixos, però el que ens interessa a nosaltres és més aviat tot l'aspecte d'instruments alts. Doncs els instruments que us hem anat presentant en aquestes emissions, flabiol i tamborí, cornemusa i oboès. I doncs bé, la formació la més, diguem-ne, el nucli de la formació vindria a ser flabiol i tamborí o flabiol i percussió i cornemusa, o fins i tot podríem agafar-ho d'una altra manera, perquè nosaltres ens va bé contemplar-ho d'aquesta manera, però al capdavall, en aquestes circumstàncies, els músics s'adapten als músics que es poden trobar en el mateix lloc, que s'ajunten, però en tot cas, diguem-ne que la teoria vol que sigui qui toqui la melodia, una percussió i fins i tot una harmonia. Doncs podríem tenir, és un exemple, cornemusa. L'harmonia, els bordons que aguanten un acord, el grai que toca la melodia però que no la pot articular perquè és la cornemusa, vaja. Doncs és el so, l'alè continu. És aquí que el flabiol i tamborí, per exemple, o bé un oboè i una percussió, o potser senzillament una percussió, ve aquí per subratllar el ritme, el paper de la percussió, o el flabiol, que també pot articular la melodia, i ja ens fa un orquestra complet, amb el bordó que fa de baix continu, i amb això ja n'hi ha prou per poder ballar. I de fet, els documents més antics que tenim de l'edat mitjana, evidentment la precisió organològica no és tan evident com el que us acabi de descriure. Trobem, per exemple, en una ressenya d'un judici que hi va haver després d'una baralla durant unes festes de Carnestoltes, on hi havia un gratlle i un tamó, és a dir, un gratlle, vés a saber si això designa un oboè o una cornemusa, i un tamó, és a dir, una percussió. Però amb dos músics ja n'hi havia prou per fer gresca. I a tal punt que això va acabar a punts. Mi, en fi.
4: Aquestes cobles, com deia el Pere, hi pot haver dues persones. Pugem, ara parlem del segle fins al segle XVIII, pujarem fins a 4-5 músics com a màxim. És a dir, sempre flabiol tamborí, cornemusa i doncs 2, 3, 4 oboès. Això varia en funció de les cobles, en funció dels anys també. En paral·lel tindrem els que jo anomenaré xirimiaires, que podrien també ser els ministrils, que seria aquí els músics oficials. Ells toquen pels cònsuls, per exemple, són jugats pels cònsuls, per tot el que és manifestacions oficials. aquí no hi ha cornemusa. Aquí són, el que tenim per Perpinyà, per exemple, són tres oboes catalans i un baix.
6: Un baix.
4: Vete aquí. Esto, doncs, quatre músics completament oficials. Són aquests mateixos quatre músics que un cop acabat això dels consuls es van a treure la roba, es van a canviar i van agafar una cornemusa, una prima, un flaviol i van a fer un ball. Això es veu, es segueix molt bé a casa nostra amb una família que es deien els de la Tei Sagau, que era una família que, de pagesos de Baó que arriben a Perpinyà en 1520, més o menys, i es poden seguir fins a 1800 en gros. Totes generacions. Amb una part de la família que marxarà a Barcelona, per a tocar a una catedral de Barcelona, una altra que acabarà impressor real al Portugal. Una bogeria. Aquesta gent és una bogeria. I a cada generació s'arriba a seguir a la vegada com toquen per les sortides consulars amb certs instruments i com toquen després dins les cobles de juglars, que deien cobles, tot senzillament, a altres moments. Això fins al segle XVIII.
3: Avui ho deixarem aquí, hem parlat de la cobla de juglars, però en els propers episodis parlarem de tipus posteriors de cobla. Oriol Llisgual i Pere Jordà, moltes gràcies.
6: Gràcies.

0: Andreu Turrón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels, Arribes Altes, 95. Oh!

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Avui, al nostre viatge per les llengües d'Europa, som a les Illes Fèroe, un arxipèlag situat a mig camí entre Escòcia i Islàndia que forma part administrativament de Dinamarca. Miquel Martínez Vila, bon dia.
4: Bon dia, Cleofé. Sí, en aquestes illes hi viuen els faroesos, una població d'arrels nòrdiques i gaèliques que parlen el faroès. Es tracta d'una llengua escandinava occidental que té uns 80.000 parlants, la majoria dels quals viuen a les Illes Fèroe, mentre que la resta es reparteixen principalment entre Dinamarca i en grau més baix a Islàndia. El faroès s'assembla a l'islandès, especialment pel que fa a la gramàtica, i les dues llengües han conservat un sistema de casos germànic amb nominatiu, acusatiu, datiu i genitiu, tot i que en faroès l'ús del genitiu s'ha reduït molt a la parla quotidiana.
3: Quant fa que hi viu gent en aquestes illes?
4: Doncs les Illes Fèroe van ser colonitzades pels vikings noruecs

0: unionistes prodanesos i els que estaven a favor de la llengua i cultures pròpies. Després de negociacions intenses amb Dinamarca, que van començar el tombant de segle, l'any 38 es va autoritzar l'ús del faroès com a llengua d'ensenyament a les escoles, el 39 es va permetre el seu ús a l'església, el 44, en plena ocupació nazi de Dinamarca, el Parlament faroès va aprovar l'ús del faroès als jutjats. I finalment, el 48, el faroès va obtenir l'estatus de llengua oficial, cooficial, conjuntament amb el danès.
1: I avui en dia, en quina situació està la llengua?
0: Actualment el faroès és la llengua d'ús d'una part important de la població insular, tot i que aquestes illes tenen una població molt petita i per tant és una llengua minoritària. El faroès és present als mitjans de comunicació, principalment a la ràdio i televisió pública, la KVF, així com algunes emissores privades com R7. De fet, ara sentirem un fragment del programa, i perdoneu el meu faroès, Ugna Lotan, de l'R7, que fa entrevistes en profunditat.
2: Tens man, men vi pleier ofte a spyrja, hver er personen? Hver er personen Magna Laxafoss?
3: Ja, hver er personen Magna Laxafoss? Ja, man kan si at ja, hvis du spyrir særlig om utbygging, så er jo utbygging budskapafrøring, og jeg for større en part identifiserer meg som vidtjeng at interesserer meg fyrir budskapet, og
0: això que sentíem era una entrevista en faroès, l'idioma que es parla en unes illes situades a mig camí entre Escòcia i Islàndia i que depenen administrativament de Dinamarca. Actualment a les illes hi ha un sentiment independentista important, tot i que els partits independentistes i unionistes van sovint junts. Per exemple, el govern faroès del 2022, format pel Partit Socialdemòcrata Unionista, el Partit d'Esquerres Independentista i el Partit Liberal Independentista, en tripartit.
1: I quin lloc ens recomanes de les illes Feroe?
0: Jo no hi he estat, però per les imatges que hi ha a aquestes illes em sembla que valen molt la pena, sempre i quan l'objectiu de les vacances no sigui el de calor i platja. De les illes Fèroe en surten moltes de les fotografies que ens apareixen als fons de pantalla de l'ordinador, són d'aquestes illes. Aquests paisatges estan verds i amb penya-segats, i avui us he triat el salt d'aigua de Mulafossur a l'illa de Vagar, que és un salt d'aigua que arriba al mar i que sembla molt impressionant.
1: Moltes gràcies, Miquel.
0: Gràcies, Cleofé.

0: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Sortides, esdeveniments, expos, trobades i més coses. Lleures en Orri, l'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc Aurélie, del País d'Arri d'Història Gunflin-Canigú. La nostra darrera cita insolita tindrà lloc el dissabte 6 de juny a les 11. Veniu a gaudir de l'entorn excepcional del Priorat de Marcevol per iniciar-vos al ioga. La Cathy Paulik, professora diplomada, us guiarà en la pratique per imprégnar-vos de la calme del lloc. La réserve est obligatoire, ja que les places sont limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arri d'Història Gunflin-Canigú.
3: Ràdio Arrels. A Banyuls dels Aspres, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Cada dia d'aquesta setmana hem presentat el duet de Reus, Koeman, i ara parlarem d'una última cançó d'aquest grup. En Gerard Alcobé ha estat tota la setmana amb nosaltres. Gerard, ens pots parlar de la teva trajectòria musical abans de presentar aquesta última cançó?
3: Bé, bueno, primer dir-te que estic supercontent d'haver estat tota la setmana amb altres. I sí, la meva trajectòria musical, jo vaig començar de molt petit a música, o sigui, em vaig apuntar a música, m'ho va fer ma mare i sempre estaré eternament agraït. Ella em va dir, ah, t'interessaria i tal, i jo de petit ja vaig fer molts anys de música clàssica, vaig començar tocant el violí, i per tant és una cosa que m'ha acompanyat tota la vida, no? Després ja us ho vaig explicar, que que l'Emili coneixia de tota la vida, però als 16 anys vam fer el primer grup i em vaig començar a interessar amb les formacions actuals i tot això. I llavors, quan ja estava a la universitat, me vaig apuntar a música moderna, que és una mica la part que em faltava. Guitarra, jazz, improvisació. I paral·lelament doncs, anava construint els meus projectes, anava tenint la meva experiència en estudis de gravació i, per tant, això, la meva trajectòria musical és una mica la meva vida, és una cosa que m'ha acompanyat sempre i que aquestes alçades jo crec que ja m'acompanyarà per sempre.
2: Tu com vas començar a compondre o a saber que volies fer realment música a la teva vida?
3: Lo de la música és que quan ets petit, bueno, suposo que la inquietud dels teus pares, no? I tampoc, jo què sé, amb 10 anys o 5, és que no me'n recordo quants anys tenia, doncs me vaig apuntar allí perquè m'ho van proposar. Doncs en lloc d'una pilota, potser ara tindré més diners amb una pilota de futbol, no? Doncs me van apuntar música. Per tant, de petit, bueno, ho vas fent. Sí que és el que et dic, el primer interès en composar, en fent cançons pròpies, és quan te n'adones que a banda del que t'ensenyen a l'escola de música o al conservatori on sigui, tu pots crear els teus projectes, pots crear la teva música i que és el més bonic, al final, compartir la música o tocar amb altra gent, no? I és on vaig començar a tenir interès en composar. Llavors, gràcies a la base que ja tenia de tots els anys d'estudi, doncs amb una guitarra i anar fent acords i buscant lletres i així és com vaig començar a composar.
2: Acabarem, doncs, aquesta setmana presentant una cançó que acabeu de treure, que es diu Instants. Al principi heu posat la música de Take On Me d'A. Per què haver triat aquesta cançó?
3: Bé, torna a ser influència dels 80, no? És una cançó que nosaltres als nostres concerts sempre juntem les cançons nostres pròpies, les intentem enllaçar amb impassos musicals o fragments de cançons que ens agraden i una és aquesta del Take On Me, no? I llavors, quan nosaltres buscàvem una intro per aquesta cançó, és que ens sortia un piano d'aquest tipus, un riff d'aquest estil i ens sortia això. I llavors vam dir, per què amagar-nos, no? O sigui, ens agrada aquesta cançó, tothom veu que és un homenatge o és agafar aquesta cançó, no és ni copiar, no? És dir, no, és que és així, no? Hem agafat Take On Me, que ens encanta, hem volgut tenir-la en compte la nostra cançó, després la cançó no té res a veure amb Take On Me, no? I llavors hem aprofitat el riff, l'hem reinventat una mica perquè no és exactament igual i ens encanta tenir-ho allà perquè és una cançó que ens agrada molt.
2: I dius que no té res a veure, però a nivell de la lletra també hi ha algunes similituds.
3: Sí, pot ser. La veritat és que va ser independent, eh? No ho vam tenir en compte, perquè aquesta també són vivències personals. És lleig dir això perquè al final es pot interpretar com enganyar l'altra persona i coses així, no? Però no era això el que volíem transmetre com a vivència personal, sí el fet d'un dia sortir de nit, tenir ganes de cremar la nit, no? I de no pensar en el demà i tot això. Llavors, bueno, el missatge és aquest, no? I si coincideix amb Take On Me, perfecte.
2: D'aquí pocs instants, doncs, escoltarem aquesta cançó que es diu Instants per acomiadar-nos. Però abans et vull fer una última pregunta. Gerard, tu, en el procés de treure un disc, què és el que t'agrada més? La composició, la producció, el moment on surt la cançó i rebeu tots els comentaris de la gent, o bé el moment que esteu als escenaris tocant les cançons?
3: Clar, de lo que és l'etapa de gravació fins que surt el disc, el que m'agrada més és quan estem a l'estudi fent-la. Perquè tu estàs pensant a casa, tens les teves idees i tot això, i quan estàs a l'estudi les coses canvien i el resultat final t'acaba sorprenent i t'acaba agradant normalment més que el que tu tenies pensat. I aquest procés de transformació i el resultat final és el que més m'agrada d'aquest procés. Després, la banda de publicar-lo, pensa que nosaltres normalment, quan ja tenim una cançó feta, fins que surt potser passa un mes o 2 mesos o 3 mesos, i tu la cançó la tens al calaix, i ja quasi ni te'n recordes i ja estàs fent altres coses, no? I així com hi ha molta gent que evidentment, que ens interessa l'opinió del públic i ens agrada molt el feedback i tot això, és una part que a mi personalment potser no m'interessa tant, potser, no? I la part dels concerts és que per mi és un pla diferent. Si me contraposes una cosa amb l'altra, bueno, molts músics te diran que és la música en directe, no? I pujar en un escenari, independentment de si has tret un disc o no, sempre és una passada i per això estem fent tot això, no? Llavors, jo et diria que pujar en un escenari per una banda i veure quin resultat al sortir de l'estudi i tens allí la cançó feta, no? I acabada.
2: Doncs, Gerard Alcover, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquesta setmana.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada ben forta.
2: I acabem escoltant Instants del grup que hem presentat al disc d'aquesta setmana, Cuman.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: Som el divendres 5 de juny. Bon dia. Un temps cobert aquesta tarda al Vallespí, amb 24 graus a la plana i 13 a la muntanya. Una tramuntana també present a la Salanca i a Cerdanya. Demà, al matí, un temps assolellat. Les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Serret, 12 a Prats de Molló, 13 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, el temps serà cobert a la muntanya. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló, 27 al Vallespí i al Conflent, 16 al Capcí i 20 a Cerdanya. Diumenge, al matí, núvols a Cerdanya. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret i a Prada, 12 a Prats de Molló i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, sol a tot el país. Les màximes seran de 27 graus al Rosselló, 26 al Vallespí i al Conflent, 19 al Capcí i 21 a Cerdanya. A la nit, les temperatures seran de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret i 17 a Prada.
0: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
4: Viure sense cotxe és l'acció individual amb més impacte positiu per al clima. Bon dia. El transport és un dels principals responsables de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i dins d'aquest sector el vehicle privat ocupa un lloc central. Cada quilòmetre recorregut amb un cotxe de combustió convencional pot implicar més de 150 grams de CO2 emesos a l'atmosfera. La transició cap al vehicle elèctric, que pot reduir les emissions locals, però no resol completament el problema a causa de la producció de bateries que exigeix grans quantitats de minerals i energia i la generació elèctrica encara depèn en bona part de fonts fòssils. L'ús del cotxe privat també té un cost energètic i territorial elevat. Congestió urbana, contaminació acústica, ocupació d'espai públic i dependència de les importacions de petroli. En contraposició, alternatives com la bicicleta, caminar o el transport públic redueixen dràsticament aquesta petjada. Una bicicleta pràcticament no genera emissions durant l'ús, mentre que el tren emet unes 20 vegades menys CO2 que un cotxe per passatger i quilòmetre. Les ciutats que han invertit en infraestructures segures i accessibles per a la mobilitat activa han aconseguit disminuir de manera significativa el trànsit motoritzat. Exemples com Amsterdam o Copenhagen mostren que és possible organitzar ciutats on la bicicleta i el transport col·lectiu siguin predominants, amb beneficis directes per a la salut pública, la qualitat de l'aire i la cohesió social. Viure sense cotxe no és únicament una decisió personal, és un gest amb repercussions immediates en la lluita contra el canvi climàtic i un pas cap a models urbans més sostenibles i habitables.
5: Ràdio Arrels, a Pollestres, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Era més bonic el meu país.
2: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. El juny del 1981, doncs eren les primeres setmanes d'aquesta ràdio, Robert Abril, del grup cultural de Joventut Catalana, presentava els actes d'una jornada d'afirmació catalana sota el lema «Sem una nació». Fins a aquell moment, el grup cultural de Joventut Catalana havia organitzat les diferents edicions de les 6 hores de cançó a Perpinyà.
3: Abans, el grup cultural de Joventut Catalana feia les 6 hores de cançó, però ara pensem que tenim de fer un acte clarament d'afirmació de la nostra identitat catalana. I hem pensat fer Sem una nació. En efecte, treballant sobre la cultura i engegant la llibreria Catalunya Llibre, veiem bé que la cultura catalana és forta i rica. És forta i rica, se veu també dins l'èxit que tenen els cursos de català, l'èxit que tenen el diploma de llengua catalana, i al moment on tota la gent de Catalunya Nord ten el menester d'oficialitzar el lloc retrobament amb la llengua, el centralisme fa que tenim pas encara en guany la llicència de català. Al moment on la gent d'aquí proven d'imposar la llur personalitat, tothom coneix els problemes que els catalans tenen per tenir un poc de català a la televisió. I és per tot això que fem Sem una nació. És clarament dir que Sem una nació, històricament.
4: Sí, creiem que és un pas endavant del grup cultural, perquè això ja sobrepassa bastant la iniciativa de les 6 hores de cançó. Això ja és una cosa com bastant més ambiciosa.
3: Sí.
4: I doncs, si ens vols fer una exposició general de en què consistiran tots els actes que prepareu?
3: L'acte començarà a 6 hores de la tarda amb un aplec de sardana amb la copla El Combo Giri. El Combo Giri és una copla jove i tota la gent d'aquesta copla són de Catalunya Nord. És també la primera copla que hem tingut a Catalunya Nord, fa 60 anys que toquen. A partir de 9 hores de la nit tindrem la trinca, i en primera part de la trinca, Nobles Peus, és a dir, la senyoreta Carbonell,
4: sí,
3: que cantarà per la primer cop davant un públic, i el fill del senyor Gual, que tothom coneix.
4: Raymond Gual Jr.
3: És això mateix. I després de tot això tindrem la trenca. Tindrem també stands i debats animats per l'ECT i l'IPC, que sempre treballen per això, per ser una nació.
2: Robert Abril, del grup cultural de Joventut Catalana, el juny del 1981, Robert Abril, que va morir el març del 2010.
5: Rosselló,
0: Vallespí,
5: Conflent,
0: Cerdanya,
5: Capcí i Fenolleda,
0: Ràdio Arrels.
6: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
7: El 5 de juny del 1969 neix Josep Maria Rubirosa i Morgades, conegut com a Pemi Rubirosa. El músic i productor del Vendrell és membre fundador, compositor i guitarrista del grup de rock L'Accent Busto. També ha col·laborat amb altres grups com Whiskins, Glaucs o Sopa de Cabra. L'any 2021, Pemi Rubirosa va publicar el seu primer disc en solitari, titulat Vida, amb cançons en castellà i català. Aquest àlbum és un homenatge als moments vitals del passat, del present i del futur al llarg dels anys. N'escoltem un dels temes, titulat Gent com tu.

0: Fins aquí, Gent com tu, una cançó de Pemi Rubirosa.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.

0: Sortim de casa amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Aureli, del País d'Arre d'Història Conflent Canigó. Abans de l'estiu, us proposem una visita guiada del poble d'Orbanya. El dissabte 13 de juny, a les 3 de la tarda, la Martine Bué, la nostra guia, us portarà a la descoberta d'aquest encantador poble al cap del món que us seduirà pel seu aire de muntanya amb les seves cases cobertes de lloses. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arre d'Història Conflent Canigó.
0: Anuncieu-vos a l'agenda de Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 agenda@radioarrels.cat. To your ear. I know you're gonna dig this. Dig this. I know.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
3: Aquesta història ens ha estat relatada per Fermí Jubal, antic ferrer d'Enveig. La hi havia explicada a son àvia, la Maria Cassú, casada amb un Duran, nascuda a Dorres en 1860 i morta en 1938. Era filla de Guillem Cassú i d'Antònia Obré. Aquestes famílies han donat a Dorres una nissaga de picapedrers que han estat en activitat fins a la fi de la Segona Guerra Mundial. La capella de Mageta és a la sortida oest del poble de Dorres, en el camí cap al nord condueix al santuari de Belllloc. La llegenda diu que en aquest indret es trobava una gran roca sobre la qual hi havia fixat una creu de ferro o potser una estàtua dedicada a Sant Marc, protector de les intempèries i dels llamps. El senyor Jubal no està massa segur de l'objecte en qüestió. La pedra era de gran tamany i de bona qualitat. Un picapedrer del poble, el nom del qual no se sap, però ateu, sens dubte, trossejà la roca. Durant els dies que seguiren el sacrilegi, una gran pedregada caigué sobre el poble i els camps, destruint les collites i fent grans estralls a les cases. Després d'aquest cataclisme, els habitants de Dorres feren el vot de construir una capella dedicada al sant. I així se va fer. Cada any, per Sant Marc, el 25 d'abril, els habitants del poble feien un aplec a la capella de Mageta. El senyor Jubal guarda el record d'aquestes cerimònies a les quals assistí diverses vegades. Al matí se feia una missa cantada en la qual s'exaltava el sant a fi que protegís el poble i les collites. A la tarda se celebraven a les vespres a l'església del poble. Així s'acaba aquesta història. Històries de pedres, llegendes d'aquí, Cerdanya, Capcí, el Conflent, publicat pel Parc Natural Regional Cerdanya Capcí el Conflent.
2: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.

passant segles amunt. Has de saber tu, el foraster, que cal deixar rajar la mel que fa cantar les tradicions. Cada país té el seu cant, cada país la seva veu, cada país té el seu sant, cada

0: plantes de Conflent. Albert Mallol Camproví. Ens retrobem amb la Albert Mallol Camproví per parlar de plantes aquí a l'estudi de Prada al Conflent. Bon dia, Albert.
1: Bon dia, Enric. I tornem a ser.
0: I tornem a ser.
1: Avui una de nova.
0: I cada planta té les seves particularitats. Cap
1: sí.
0: S'assembla a una altra. O s'assembla, però cada planta té les seves peculiaritats.
1: Sí, fins i tot quan són plantes d'un mateix gènere, de vegades no s'assemblen en res, de vegades sí. Ja veurem més endavant, doncs, amb altres que potser sí.
0: Què és la del planta d'avui?
1: Avui és una planta que a Catalunya Nord s'anomena cotó, sobretot. També hi ha llinària i llinet. Ens suggereixen poc aquests noms, pot ser, diem el nom llatí, Cymbalaria muralis, i de la família dels plantatges, plantes gináceas. És una planta curiosa, molt curiosa, per la forma que té i pel que fa. Llavors, anem primer a l'origen dels noms, que ja ens explica coses. Cymbalaria, és a dir, l'origen seria el mot llatí cimba, que vol dir barca. I, de fet, ve per la forma còncava que tenen les fulles, que són arrodonides. Fan pensar en un plat que té això, aquesta forma còncava. I muralis, que seria el nom de l'espècie, fa referència a l'hàbitat, on normalment es troba parets, murs, o llocs rocosos, pedregosos, sobretot humits. Veurem que en altres bandes hi ha algun altre nom, pas gaires, per exemple, a altres llocs dels Països Catalans, sobretot se l'anomena picardia, heura de flor, mosques, vinagreta i algun altre, poca cosa més. I en occità només en conec un, meiceto de paret.
0: De paret.
1: Que ja ens explica l'hàbitat altra vegada. Bé.
0: I a la paret, en parlarem, però tenen molt poc nodriment, és a dir que...
1: Sí, sembla, però com que hi ha plantes que tenen les arrels molt fines, es posen a dins de les fissures, de les esquerdes, que sovint hi van a parar...

0: pot fer 10 centímetres, així. I veurem un conjunt de tiges en totes direccions i tot ple d'unes fulles arrodonides, però lobulades. Té com uns lòbuls que serien com petits arcs, i al cim d'aquests petits arcs una punxeta, com si semblés un arc gòtic. Llavors, forma de plat, més o menys, però lobulada. I verdes, de color verd, brillant, i de vegades a sota, tacades de porpra. I si en veiéssim una que comença a sortir, veuríem on està posada dins de la roca o de l'escletxa corresponent, i que treu tiges en totes direccions. I al llarg d'aquestes tiges van sortint fulles, més o menys de manera continuada, i en aquestes fulles a l'axila va sempre, déu-n'hi-do, força surt la flor, que veurem que té un peduncle, que és prou llarg, i al cim hi ha una flor que no és simètrica. S'assembla a una violeta, és a dir, és una planta que té uns pètals i que té un esperó. La veurem així allargada. D'aquí pot ser el nom popular, mosques. Potser vindria d'aquí, tot i que a mi m'assemblaria més una altra cosa que una mosca. Són d'un color blau cel i n'hi ha moltes, moltes, moltes. Sol fer unes bones tofes ben nodrides de flors. I és una planta que pràcticament podem trobar florida tot l'any.
1: Ah, sí?
0: Sí, en els llocs calents, qualsevol mes. Ara bé, en els llocs on te fa més fred, on les condicions climàtiques no són tan favorables, generalment seria primavera, estiu, tardor.
1: Mm.
0: Però, per exemple, a casa mateix, a Tués, tot l'any. I és tot l'any i és alt, però està en un racó que li va bé. I una altra curiositat és que és una planta que està en els llocs d'ombra. Li toca pas massa el sol. És a dir, necessita un hàbitat en el qual la insolació no sigui potent. Necessita un grau d'humitat. I ho podem veure que la majoria dels vilatges, fins cap a uns 1.000 metres o així, la podem trobar a qualsevol paret o a qualsevol racó dels nuclis urbans. I una altra cosa curiosíssima seria el fruit, perquè d'aquesta flor surt una capsuleta, i aquesta capsuleta, quan queda feta, la planta la dirigeix cap al substrat on te creix per bolcar les granes en aquesta superfície perquè se'n vagin cap a dins de les fissures, de les escletxes que hi ha. I una altra cosa curiosa, si anem una mica més enllà, és veure les granetes que tenen totes forrades de com crestes. Una cosa super irregular. Per què? Perquè l'ajuda a fixar en el lloc per després instal·lar-se. Això seria una mica les característiques. Una planta, doncs, que ella mateixa fa, es dissemina.
1: I finalment és autosuficient per la reproducció. No necessita ningú que hi hagi.
0: De fet, la pol·linització la poden fer insectes, però també ho fa ella mateixa, generant gametes femenins i masculins i autopol·linitzant-se. I, a més, s'aplanta.
1: Sí.
0: És completa.
1: Sí, sí. D'un punt de vista decoratiu, així està a les parets, als murs, evidentment, treu aquest aspecte supermineral d'un mur i li dona un aspecte...
0: Sí, sí. A més, és que com a planta ornamental, tot i que no, ja veurem, no en tenim cap ús, va bé, és bonica i es fa amb indrets interessants.
1: Altres usos que no són ornamentals.
0: Molt poca cosa. Hi ha algunes informacions molt genèriques que diuen que es fa servir com a medicinal, de tenir virtuts o d'haver-se fet servir per tractar la sarna i contra l'escorbut i per rentar cops. Algunes informacions també que sabem pas d'on són, que té usos alimentaris i que es menja com a amanida.
1: Bé.
0: Res més.
1: Si no és tòxic, va bé.
0: Totes les
1: plantes no tòxiques poden ser en amanida, no?
0: El que passa és que en aquest cas, és clar,

0: Moltes vegades el problema que hi ha és que necessita la planta un tractament perquè sigui digerible, i aquí no en coneixem els detalls, per tant, caldria evitar-la.
1: Albert Mayol, Can Rubí, moltes gràcies.
0: A tu, Enric.
1: I una planta més, molt aviat.
0: I una planta més. Fins aviat. Albert Mayol, Can Rubí.
1: Plantes de Conflent.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: Una finestra oberta a Àsia. Des del Japó. Josep Solano.
2: Cada mes obrim una finestra a l'Àsia des d'aquí Ràdio Arrels i per això podem saludar el Josep Solano. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Aquesta setmana volem parlar de la recent visita de Donald Trump a Pequín, una visita que ha sorprès bastant perquè Trump havia construït bona part del seu discurs polític precisament en contra de la Xina. Josep, què anava a buscar realment Trump?
3: Sobretot estabilitat. Més que grans acords històrics, Trump necessitava transmetre calma als mercats i a les grans empreses nord-americanes després de tots aquests fronts oberts que té el món actualment. I això ja explica bastant bé el moment actual que tenim. Fa uns anys era Washington qui pressionava Pequín des d'una posició de força molt clara. Ara, en canvi, els Estats Units arriben a la Xina intentant evitar més tensió comercial, més incertesa econòmica i més problemes per a les seves pròpies multinacionals.
2: Clar, és que no estem parlant d'un president qualsevol. Al final, Donald Trump va ser qui va començar aquesta gran guerra comercial amb Xina.
3: Exacte, així és. I això és el que dona tanta càrrega simbòlica en aquesta visita. Durant el seu primer mandat, ara potser ja no ens recordem, però Trump va ser qui va imposar aranzels massius sobre productes xinesos i va convertir la relació amb Pequín en l'eix central de la seva política exterior econòmica. La idea era reduir la dependència dels Estats Units respecte a la indústria xinesa i pressionar a Xi Jinping en comerç, tecnologia i propietat intel·lectual. Amb el mandat de Biden, els demòcrates no canvien del tot aquesta línia, però sí que la fan una mica més previsible i menys agressiva. Però quan Trump torna a la Casa Blanca aquest segon mandat, doncs ja ho hem vist, torna a fer de les seves i recupera ràpidament aquest mateix discurs.
2: Aquest mateix discurs amb uns nous aranzels, allò que ell va dir que era el Liberation Day, no?
3: Exacte. El dia de l'alliberament, que va ser presentat gairebé com una nova ofensiva econòmica contra la dependència industrial dels Estats Units respecte a la Xina, no? Trump parlava de recuperar la indústria nord-americana, de protegir sectors estratègics i reduir la influència econòmica xinesa als Estats Units. Era un missatge molt potent de cara a la política interna nord-americana, de cara al votant de Donald Trump, sobretot per sectors industrials i electorals que creuen que la globalització va ser una pèrdua de poder econòmica pels Estats Units.
2: Després la realitat és una mica més complicada, no?
3: Sí, és bastant més complicada, perquè una cosa és el discurs polític i una altra cosa és com funciona realment l'economia mundial. Els nous aranzels que va fer Trump van generar tensió, però també van provocar nerviosisme als mercats i preocupació dins de moltes multinacionals nord-americanes que continuen encara molt vinculades a la Xina. I aquí apareix la gran contradicció d'aquest viatge. Washington vol competir estratègicament amb Pequín, però al mateix temps continua depenent enormement de la seva capacitat industrial, de la seva capacitat tecnològica i de la seva capacitat comercial.
2: I això ho vam poder veure una mica amb qui acompanyava Trump a Pequín.
3: I tant, totalment, perquè la delegació que vam poder veure no era només política. Com vam poder veure a les imatges, tothom, a les notícies, hi havia l'Elon Musk, el Jensen Huang d'NVIDIA, el Tim Cook d'Apple i molts d'altres. I això és molt revelador, perquè aquestes empreses, aquestes grans empreses dels Estats Units, representen exactament aquesta contradicció actual que tenen els Estats Units. Políticament, parlen de desacoblament, però econòmicament moltes d'aquestes grans multinacionals continuen necessitant la Xina. Tesla, de l'Elon Musk, per exemple, depèn enormement del mercat xinès. Apple, també. Nvidia també necessita continuar operant allà per mantenir la seva escala global. Per tant, té un discurs polític cada vegada més dur, suposo que per consum intern, però al mateix temps té unes empreses que no poden permetre's el luxe d'una ruptura real amb la Xina. La imatge de Trump presentant els grans directius nord-americans davant de Xi Jinping gairebé com una delegació que demanava estabilitat econòmica va donar la volta al món.
2: I enmig de tot això hi ha Taiwan.
3: Exacte, hi ha Taiwan. A banda del tema econòmic, probablement aquest va ser l'altre punt sensible de tota la relació entre les dues potències i en el que Trump va mostrar molt clarament la seva feblesa. Xi Jinping va aprofitar la visita per tornar a recordar que Taiwan és una línia vermella absoluta per a Pequín. I això, doncs, no és un discurs nou. El que sí és nou és el context, perquè Trump va evitar entrar en una confrontació directa sobre aquesta qüestió. No va discutir-li absolutament això. Fa només uns anys, no només amb Biden, sinó amb Donald Trump mateix, el president nord-americà era molt més agressiu. Ara Washington sembla molt més prudent i la Xina això ho interpreta com un senyal que els Estats Units tenen menys marge per sostenir tensions simultànies amb la Xina, amb Rússia, amb l'Orient Mitjà, amb Iran i amb la guerra tecnològica al mateix temps. Vull dir, té masses fronts oberts com per posar-ne un altre més, no?
2: Estem comentant la visita de Trump a Pequín amb el Josep Solano, que és corresponsal de diversos mitjans a l'Àsia. I, Josep Solano, de fet, hi ha la sensació que avui la Xina juga com amb més calma que la que té Washington, no?
3: Sí, aquesta és probablement una de les grans imatges de la cimera. Mentre els Estats Units apareixen sovint reaccionant a múltiples crisis simultànies, veiem, doncs, Iran, veiem, doncs, els països àrabs, veient a Ucraïna, veient la seva influència que va tenir a Venezuela, etcètera, etcètera, Pequín intenta transmetre una imatge de paciència, d'estabilitat, de control del temps polític, i el president xinès és molt mesurat i sembla tenir tot sota control. I això és molt important. La Xina vol transmetre la idea que el temps juga al seu favor. I això també es veu molt a l'Orient Mitjà.
2: De fet, la cimera s'havia de celebrar abans, no? Però es va com ajornar pel conflicte a l'Orient Mitjà?
3: Sí, exacte. Es va posposar per tot el tema de la guerra amb l'Iran. Perquè avui la Xina s'ha convertit en un actor que és molt important en la política energètica global. Veiem que mentre Washington continua molt condicionat per la seva relació amb Israel i amb les seves tensions amb Iran, el que ha fet Pequín ha estat anar construint relacions bastant pragmàtiques amb totes les parts, amb Teheran, però també amb les monarquies del Golf Pèrsic. I això li dona una capacitat de maniobra diplomàtica cada vegada més gran. La coincidència d'aquesta visita amb la relaxació parcial de les tensions a l'estret d'Hormuz i que ara mateix doncs, no hi ha la guerra, reforça precisament aquesta idea. Avui l'estabilitat energètica mundial també depèn, i en molt bona mesura, de la capacitat de la Xina de parlar amb tothom.
2: I a l'Àsia com es viu aquest nou equilibri entre Washington i Pequín?
3: A l'Àsia molta gent i molts països ja assumeixen que la Xina és el gran centre econòmic inevitable del continent, sense cap mena de rival. Fins i tot països molt pròxims als Estats Units, com ara Japó o Corea del Sud, continuen molt vinculats a l'economia xinesa. No vol dir políticament, però sí econòmicament. De fet, hi ha molta desconfiança estratègica el Japó, per exemple, que té moltíssima desconfiança amb la Xina, però sí que entenen que desacoplar-se completament de la Xina és pràcticament impossible. I ara mateix Europa comença a descobrir ara aquesta mateixa realitat.
2: Va tard a Europa a descobrir això?
3: Una mica sí, però això sempre passa amb Europa. No és que ara que arribin tard a les coses. Durant anys Europa va veure la Xina sobretot com un lloc on deslocalitzar empreses i treure profit. Un enorme mercat també per poder vendre i una oportunitat comercial. Ara mateix està descobrint que també és una competència industrial, tecnològica i geopolítica molt profunda. I això explica per què Brussel·les cada vegada parla més de conceptes com seguretat econòmica, autonomia estratègica o reindustrialització en zones que abans havien estat molt industrialitzades, com per exemple els Vallesos a la Catalunya Sud o a d'altres llocs a Europa, no? Durant dècades, com vam estar veient, moltes empreses europees i catalanes van traslladar tota la tecnologia i tota la seva producció a la Xina, buscant costos més baixos i accés a un mercat molt més gran. I ara Europa descobreix que fins a quin punt això ha accelerat també la capacitat industrial xinesa. Sincerament, no sé què esperaven que es produís.
2: Josep Solano, quina conclusió en treus de tot això?
3: Doncs diria que aquesta visita resumeix bastant bé el moment internacional actual que estem vivint. Els Estats Units ara mateix continua sent, de moment, la gran potència militar del planeta, però cada vegada més els costa més transformar aquest poder en capacitat política i econòmica real. I la Xina això ho sap perfectament. Sembla que, com dirien alguns periodistes esportius, que hi hagi un canvi de cicle. I per això la sensació final és que Trump ha anat a Pequín a buscar estabilitat econòmica i tranquil·litzar els mercats, mentre que el president xinès aprofitava la cimera per demostrar una altra cosa, que avui Washington també necessita negociar amb Pequín des d'una posició molt més debilitada que fa només 5 anys.
2: Aquestes explicacions ens les ha fet Josep Solano des del Japó. Ell és corresponsal per diversos mitjans de comunicació a tota l'Àsia i fa una col·laboració amb Ràdio Arrels doncs, un cop al mes per explicar-nos una mica què passa en aquest cantó del món. Josep Solano, moltes gràcies per atendre'ns un mes més.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
4: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: Som el divendres 5 de juny, bon dia. Un temps cobert aquesta tarda al Vallespí, amb 24 graus a la plana i 13 a la muntanya. Una tramuntana també present a la Salanca i a Cerdanya. Demà al matí un temps assolellat, les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Serret, 12 a Prats de Molló, 13 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda el temps serà cobert a la muntanya. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló, 27 al Vallespí i al Conflent, 16 al Capcí i 20 a Cerdanya. Diumenge al matí núvols a Cerdanya. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret i a Prada, 12 a Prats de Molló i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, sol a tot el país. Les màximes seran de 27 graus al Rosselló, 26 al Vallespí i al Conflent, 19 al Capcí i 21 a Cerdanya. A la nit, les temperatures seran de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret i 17 a Prada.
1: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
4: Esquitxos de jazz.

Nas praças, nas praças, nas praças.

0: Ràdio Arrels.
1: A Oceja, 93.1.
2: Cultura rima bé amb literatura, amb amargura, cura i aventura, amb pura cara dura i amb censura, amb futura obertura i dictadura, amb captura, paura i amb tortura, amb pintura, arquitectura i escultura,

0: Ràdio Arrels.
1: A Oleta i Èbol, 95.5.
2: Si a la casa d'un company vas a passar batllada per xerrar del temps que fa o del teu mal de cap, no te descuidis de dur amb tu mils abraçada, que del fum del teu tabac o el vi que treus del sac tinguin olors de vida. Que del fum del teu tabac o el vi que

quin goig de vos conèixer. Yan-la-ra-ra, yan-la-ra-ra, yan-la-la-la. Si la vida va com va, més ja apuntes una alba. I de la meva finestra us estic esperant. Tinc allò que no sé què, que sembla l'esperança. Convençut que tots vindreu

És a la vora del foc que neixen les paraules. El ventre d'una guitarra és com un país nou,

perquè en tenim ganes. Ja la la la, ja la la la, ja la la la. Si a la casa d'un company vas a passar batllant per xerrar del temps que fa o del teu mal de cap, no te descuidis de dur amb tu mils abraçades, que del fum del teu tabac o el vi que treus del sac tinguin olor de vida. Que del fum del teu tabac o el vi que treus del sac

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: Som el divendres 5 de juny. Bon dia. Un temps cobert aquesta tarda al Vallespí amb 24 graus a la plana i 13 a la muntanya. Una tramuntana també present a la Salanca i a Cerdanya. Demà al matí un temps assolellat. Les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Serret, 12 a Prats de Molló, 13 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, el temps serà cobert a la muntanya. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló, 27 al Vallespí i al Conflent, 16 al Capcí i 20 a Cerdanya. Diumenge, al matí, núvols a Cerdanya. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret i a Prada, 12 a Prats de Molló i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, sol a tot el país. Les màximes seran de 27 graus al Rosselló, 26 al Vallespí i al Conflent, 19 al Capcí i 21 a Cerdanya. A la nit, les temperatures seran de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret i 17 a Prada.
1: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
4: Esquitxos de clàssica.

0: Radio Arrels, a Salses, 95.
1: Una hora 100% en català.
2: Radio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: Som el divendres 5 de juny. Bon dia. Un temps cobert aquesta tarda al Vallespí amb 24 graus a la plana i 13 a la muntanya. Una tramuntana també present a la Salanca i a Cerdanya. Demà al matí un temps assolellat. Les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Serret, 12 a Prats de Molló, 13 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, el temps serà cobert a la muntanya. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló, 27 al Vallespí i al Conflent, 16 al Capcí i 20 a Cerdanya. Diumenge, al matí, núvols a Cerdanya. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret i a Prada, 12 a Prats de Molló i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, sol a tot el país. Les màximes seran de 27 graus al Rosselló, 26 al Vallespí i al Conflent, 19 al Capcí i 21 a Cerdanya. A la nit, les temperatures seran de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret i 17 a Prada.
0: Ràdio Arrels.
3: Esquitxos de jazz.

Βάρης Βοδιδιέλη, ως σεμιογραφήν και ομιν ειδούθιε,

Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah.

Radio Arrels, Anne Fiac, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
2: Som el divendres 5 de juny. Bon dia. Un temps cobert aquesta tarda al Vallespí amb 24 graus a la plana i 13 a la muntanya. Una tramuntana també present a la Salanca i a Cerdanya. Demà al matí un temps assolellat, les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Serret, 12 a Prats de Molló, 13 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda el temps serà cobert a la muntanya. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló, 27 al Vallespí i al Conflent, 16 al Capcí i 20 a Cerdanya. Diumenge al matí núvols a Cerdanya. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret i a Prada, 12 a Prats de Molló i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, sol a tot el país. Les màximes seran de 27 graus al Rosselló, 26 al Vallespí i al Conflent, 19 al Capcí i 21 a Cerdanya. A la nit, les temperatures seran de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret i 17 a Prada.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
4: Cada dia i cada hora en català.
1: Història a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
6: El terme municipal de Queralbs, que això és a prop de Núria, diguem que a l'altra banda del Puigmal, i han trobat un... Sí. Han fet un descobriment d'un jaciment molt gran i a molta alçada, un jaciment que sembla doncs, de fa molts, molts anys, i és un jaciment una mica estrany doncs, perquè, per això, perquè està a molta alçada, un lloc on no necessàriament hi hauria d'haver població fa segles. A aquesta hora podem saludar l'Emili Ametller. Bon dia, Emili.
7: Hola, bon dia.
6: Que ets autor del llibre A l'esclaire, descoberta d'un fenomen extraordinari de població prehistòrica als cims de les muntanyes de Queralbs. El títol és una mica llarg. Emili Ametller, què s'ha trobat exactament en aquestes muntanyes de Queralbs?
7: Bé, doncs és un treball que fa 35 anys que estic fent, de recerca, és a dir, són molts anys, i aleshores, doncs de mica en mica vaig anar... Primer de tot, haig de dir que jo no sóc arqueòleg, això és molt important, sinó que sóc estudiós del tema. Estudiós significa que faig aquest estudi concret, juntament dono el coneixement a diferents arqueòlegs i llavors doncs, fa que pugui tenir una certa dimensió. I llavors el que he trobat, que és el que m'has preguntat durant aquests anys, és que hi ha hagut una ocupació immensa per sobre la cota 2.000, entre 2.000 i 2.300 metres i fins i tot a 2.400 i 2.000, pràcticament arribant als 3.000 en alguns llocs.
6: Clar, això tenint en compte que els cims d'aquelles muntanyes no arriben als 3.000, estem parlant que l'ocupació és a dalt de tot de la carena, diguem, d'aquestes muntanyes o gairebé. Això sí. Entenc que històricament costa molt d'entendre perquè, que sapiguem, les poblacions humanes no han viscut mai a dalt de tot de les carenes dels Pirineus, a un lloc on els hiverns són molt freds, on hi ha vent, Ja, teniu alguna explicació per trobar aquest jaciment tan amunt?
7: No és un jaciment concretament, sinó que és una ocupació que es repeteix a diferents muntanyes del mateix terme de Caralbs. És a dir, no és una sola muntanya, sinó que són cinc muntanyes del terme de Caralbs. I estan entre aquestes cotes que us he dit, entre el 2.000 i pràcticament el 3.000. I això no és gens normal. El que sí que es pot trobar en aquestes cotes i a diferents llocs del Pirineu petits assentaments que són campaments d'estiu. És a dir, que en època de bonança, no cal que sigui exactament l'estiu, però en època de bonança es podia estar a aquelles alçades i llavors després, quan arribaven els freds, doncs baixaven. Però això que he trobat és massa gros i massa extens i massa important perquè sigui només això. Llavors fa que hi hagin dubtes de pensar que aquí a darrere hi ha un fenomen extraordinari, molt difícil d'entendre, i que va obligar aquesta contingent a ocupar aquestes alçades que no s'entén de cap de les maneres, perquè en aquestes alçades no hi ha ni recés, ni hi ha aigua, les pastures són més avall, les mines, si en el cas que fossin buscadors de mines, són més avall, tot és més avall. És a dir, només caminant 20 minuts cap avall ja tindries la vida solucionada. I en canvi no. Se'n va anar a una cota que no té cap sentit, que no s'aguanta per enlloc i no tenim cap resposta en aquesta pregunta.
6: Clar, entenc que això, tot i que deies que fa 35 anys que dura aquesta feina, encara s'està investigant, però es pot datar més o menys de quin moment és, o sigui, a quin moment hi havia aquesta gent allà dalt?
7: Sí, sí, això és molt important. La cronologia bàsica d'aquesta mega ocupació que estic parlant és d'ara fa aproximadament 5.000 anys, una època que se'n diu calcolític. Després, això desapareix de cop i alguns d'aquests assentaments s'instal·len a cotes més baixes i amb molta menys quantitat, que això és el que es troba més o menys repartit per tot el Pirineu. És a dir, les ocupacions aquestes a cotes per sota del 2.000, fins i tot en els 2.000, sí que campaments petits, estacionals, això sí que és normal. Però aquests altres que dic, no. Aquesta gran ocupació que estic parlant s'escapa de tot això que estaven dient ara.
6: Dèieu, Emília Maller, que no ets arqueòleg, però entenc que aquí s'està fent un tipus d'investigació, que sí que hi haurà arqueòlegs vinculats. En quin punt s'està d'aquesta investigació?
7: Sí, efectivament, des de fa uns 20 anys que vaig anar donant a conèixer tota aquesta informació i a partir de llavors hi ha hagut dos o tres arqueòlegs que s'han pres en sèrio tot això i han començat des de fa pocs anys a iniciar alguna d'aquestes proves de fer excavacions. I llavors sí, efectivament han anat trobant coses molt importants que ara van sortint a la premsa, però el que ells de moment han començat a fer les excavacions és en coves i baumes, és a dir, no és a l'aire lliure. Llavors en coves i baumes la informació que es treu és diferent d'aquesta altra. És a dir, són vies d'investigació ara, en aquest moment, són dos vies d'investigació diferents. La que estan fent ara els arqueòlegs és en baumes i coves i l'altra és una cosa que suposo que es farà a llarg termini.
6: Teniu alguna referència d'algun altre lloc del món que hi hagi també restes humanes a tant d'alçada i això, i a les carenes de les muntanyes? Perquè...
7: No, a veure, no sé si no abarco tant per saber si hi havia algun fenomen d'aquesta magnitud en aquelles cotes. Després també vam escriure al País Basc per saber si el Pirineu d'aquella banda d'allà també, a veure si hi havia alguna cosa similar. I no, ni uns ni els altres em van dir que hi havia res de similar. És a dir, que és un fenomen extraordinari, almenys a Europa, que no es té constància. De totes maneres, també hi ha una cosa molt important amb tot això. Fins que no se'n faci excavació, no es pot assegurar res. Això és molt important. És a dir, el treball que he fet és a ull nu, vist a sobre el terreny. No s'ha fet cap excavació en aquest espai. Per tant, tot això està per acabar de que es pugui constatar. Això és molt important. Això que tinc que dir ja al començament.
6: Queda clar. La troballa que has fet, diguem, és el municipi de Caralbs, que val a dir que és un municipi molt gran i amb molta muntanya, és a dir, que hi ha bastant de lloc per cercar. No sé si també has trobat o si hi ha pistes de que això també s'extengui seguint la carena, diguem, o a l'altra banda de la carena, al costat de Catalunya Nord, diguem, cap a més llocs de Cerdanya o del Conflent o de,
7: sí,
6: no sé, l'Alter.
7: Sí, això és molt important. Sí, mira, efectivament, és a dir, aquest fenomen que presenta Caralbs, vaig mirar a veure altres llocs del Pirineu a veure si també repetia i no repetia. Però, en canvi, fa poc vaig fer una incursió cap al Vallespí i vaig veure que hi havia un assentament immens, molt gran, de les mateixes característiques dels que hi ha a Caralbs, exactament igual. Llavors em vaig posar en contacte amb part francesa i aquest estiu hem quedat d'anar-hi plegats per examinar-ho, per mirar-ho.
6: Doncs n'estarem pendents d'aquesta part, diguem, del Vallespí, de Catalunya Nord, per veure si sí. També és exactament el mateix. En tot cas, no seria una sí. Continuïtat, no? Perquè hi ha bastant de tros entre Caralbs i el Vallespí.
7: No, queda en línia recta, està relativament a prop. I, de fet, clar, d'algun lloc havien de sortir aquesta gent i algun lloc deurien anar. És a dir, que és molt possible que aquest jaciment del Vallespí ens doni pistes de la direcció que seguien o d'on venien. És a dir, que qualsevol cosa que ens aporti informació sobre aquest tema tan curiós serà interessant.
6: Doncs estarem pendents de com evoluciona aquesta investigació. Compartim amb l'audiència que no hem preguntat pel lloc més específic perquè entenem que com menys gent s'hi apropi, millor per la investigació, en aquest cas, de doncs, les excavacions,
7: sí,
6: si s'han de fer o el que sigui.
7: Sí, encara, és a dir, tot això és molt recent, és a dir, que fins que no ho mirem en tot l'equip que hi hagi darrere, pues no es podrà assegurar res de tot això, clar.
6: Doncs Emili Ametller, que és qui ha fet aquesta primera troballa a ull nu d'aquestes restes arqueològiques de gran magnitud al Pirineu, en una altitud que no és normal, diríem, i que d'això s'han començat aquestes investigacions que podrien arribar també a Catalunya Nord. Emili Ametller, moltes gràcies per atendre'ns.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Radio Arrels. A Elna, 95.

0: L'agenda de Ràdio Arrels.
1: L'agenda.
2: Soc Aurélie, del País d'Arrel d'Història Conflent Canigó. Abans de la pause de l'estiu, us proposem una darrera recita. El divendres 19 de juny, a les 5 de la tarda, a Villefranche de Conflent, tindrà lloc una conferència animada per l'Alba Zamarbide, doctora en arquitectura i encarregada de missió, gestió i protecció del patrimoni mundial. La seva conferència serà dedicada a les fortificacions de Vauban i al seu títol de patrimoni mundial de la humanitat. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País de Territorio Conflent Canigó.
3: Radio Arrels, a Vilanova de Reu, 95.

0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. Catalunya amb Mireia Plana. Mireia Plana, vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua. Catalunya, Principat, o la comunitat autònoma de Catalunya, amb Andorra segurament és comunitat on la llengua catalana és la més protegida. Tot i així, hi ha alguns atacs?
1: Sí, aquests atacs, a més, d'uns anys cap aquí, d'uns anys ençà, el que estem veient és que, diguem, s'ha invertit el discurs, és a dir, des de tot el que va passar doncs, amb el procés independentista, hi ha hagut com un rebrot de l'anticatalanisme i aquell discurs que abans era nostre, ara és seu. És a dir, els atacs venen sobretot pel fet de dir que el català és una llengua imposada, que l'espanyol està sent arraconat, que a més els parlants espanyol estan sent vexats i perseguits pel fet de parlar espanyol. És a dir, justament al contrari, ens han segrestat el discurs i ells són ara, resulta, els paladins de la llibertat i nosaltres som els que perseguim els nazis, fins i tot ens han dit nazis, i perquè imposem el català. Nosaltres no imposem el català, el català és la llengua pròpia oficial de Catalunya. I per tant, és evident que el que fem és defensar-nos d'aquests atacs que des de l'any 2017 cap aquí s'han recrudit de manera molt important.
0: La llei del 25% o la voluntat del 25% de castellà també és considerat com un atac?
1: És evident que és un atac des del punt de vista que són els jutges els que han entrat a decidir quin és el sistema educatiu que ha de regir Catalunya. I això és evident que no són els jutges que ho han de decidir. Això ho ha de decidir la comunitat educativa, ho han de decidir els mestres, i posar percentatges a les llengües és absolutament absurd, perquè amb llengües no hem de parlar d'igualtat, en tot cas hem de parlar d'equitat. I el castellà parteix d'una situació social molt més privilegiada que el català. I per tant, per aconseguir l'equitat entre les dues llengües oficials a Catalunya, és evident que s'ha de primar la defensa del català en tots els àmbits. Per tant, és evident que l'atac aquest contra l'ensenyament és un dels atacs més ferotges que hem rebut en els darrers temps i que, evidentment, doncs, Plataforma per la Llengua és on posem més èmfasi, un dels punts on posem més èmfasi per defensar l'ensenyament del català des dels infants fins a la formació professional.
0: Parles justament d'educació. La presència del català en els patis, per exemple, ha baixat molt.
1: Sí, ha baixat molt i per això diguem que s'ha com invertit la situació. Fa 30 anys, el català es parlava als patis i a vegades no es parlava a les aules. Ara és al revés. El català es parla molt poquet a les aules, però és que al pati no es parla. Per què? Perquè els referents culturals i d'oci de la mainada han desaparegut. I per tant nosaltres també el que estem insistint molt és aconseguir aquests referents culturals a través dels videojocs, a través de les xarxes socials, a través de l'oci a internet, bàsicament, que és on avui els nens tenen els seus referents, i poder crear aquests punts de cultura, punts de contacte, perquè els nens s'hi sentin identificats i recuperin el català com a llengua de joc i com a llengua d'oci. I per això també estem treballant a reintroduir el català a l'esport de base, vull dir, en tot allò que representi oci, és a dir, que el català no sigui només la llengua acadèmica, i que també ho ha de ser, que també ha baixat bastant, però que no sigui només la llengua acadèmica, sinó sobretot que sigui la llengua social, la llengua d'ús en l'oci i en les estones de lleure de la mainada.
0: A nivell del govern actual, s'ha creat una conselleria de política lingüística que fins ara no n'hi havia. Quina conseqüència té?
1: Per nosaltres, la creació d'una conselleria, en principi, podria ser una bona notícia, però si aquesta creació no va acompanyada d'un pla real, d'un pressupost real per aplicar mesures reals, doncs no té gaire sentit. És cert que aquesta conselleria, amb aquest conseller Vila, també ha aprovat el Pacte Nacional per la Llengua. El Pacte Nacional per la Llengua, Plataforma per la Llengua, ens hi hem adherit perquè és la vegada que més diners s'inverteixen en qüestions de llengua. Però, de moment, tot és paper. Cal veure si tot això s'aplica. Nosaltres estem amatents a fer un seguiment de l'aplicació d'aquest pacte i de les accions que aquesta Conselleria de Política Lingüística pugui fer, que de moment encara no hem vist gran cosa. Sí que és cert, per exemple, que han posat ara ja més diners al Consorci per la Normalització Lingüística per l'ensenyament del català, però de moment poques coses més hem vist i, per tant, estem amatents a veure si realment la creació d'aquesta conselleria i la redacció i posada en pràctica d'aquest Pacte Nacional per la Llengua representen un avenç en l'ús del català o no. Ho veurem en els propers mesos.
0: L'altre tema que seria important, encara que el món està canviant i la xarxa social som molt present, és els mitjans audiovisuals públics. Cada dos per tres, o com a nord-català, sento paraules castellanes, entrevistes en castellà, que per nosaltres, catalans del nord, és llengua estrangera.
1: Sí, TV3 ha fet una davallada en un dels seus pilars fonamentals de la seva fundació, que és la defensa i la protecció de la llengua catalana. Perquè no solament des d'un punt de vista lingüístic, com tu molt bé has dit, sinó també des d'un punt de vista cultural. És a dir, TV3 era un generador de referents culturals que dèiem abans, no? Moltíssima gent de dins i de fora de Catalunya ha après a parlar català, doncs, per exemple, amb Bola de Drac o amb sèries com Les Tresines o com Plats Bruts, no? I això, doncs, TV3 durant molt de temps ho ha deixat de fer, fins i tot el canal juvenil, infantil i juvenil es va afablir fins a un punt pràcticament de la desaparició. Sembla que això ara s'està reprenent. Evidentment, nosaltres ens alegrem que això sigui així, però encara falta molt terreny per córrer, perquè TV3 ara encara continua tenint referents culturals que són fora del marc català, que hauria els nostres referents han de ser a Catalunya, com havien estat, per exemple, amb l'Àngel Casas Show i d'altres programes que es feien amb referents culturals catalans, nord-catalans, valencians, balears, algaresos o andorrans, i recuperar aquesta força d'una llengua de 10 milions de persones, però sobretot d'una comunitat cultural que compartim elements comuns.
0: El català a Europa, com ho tenim?
1: El català a Europa ha de ser una qüestió bastant de caramboles polítiques. És a dir, moltes de les excuses que ara estan posant estats, que a més en un principi s'havien mostrat favorables, però que en guanyar doncs, partits d'extrema dreta en alguns països doncs, ara s'han fet enrere, és una qüestió purament política. És a dir, no hi ha cap argument tècnic que privi el català de ser llengua oficial a Europa. És una qüestió purament política i, per tant, aquí nosaltres estem pressionant amb força l'estat espanyol perquè defensi aquesta oficialitat del català a Europa, perquè ens comportarà tot un seguit de beneficis a tota la comunitat catalanoparlant, que no es limiten solament a parlar català al Parlament Europeu, sinó que van més enllà en temes com l'etiquetatge de productes alimentaris o farmacèutics en català, com la presència del català en els programes Erasmus, etcètera, etcètera. Vull dir que realment això és una qüestió política i aquí entra molt l'habilitat i sobretot la voluntat de l'estat espanyol, bàsicament, de fer que això sigui una realitat.
0: Mireia Plana, vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

R. Els atacs contra la llengua, converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. Catalunya, amb Mireia Plana.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Era més bonic el meu país.
4: Des del 1981, Ràdio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. La plaça de la República de Perpinyà és un indret que ha anat canviant de fesomia els darrers 100 anys. A començaments del segle XX es va construir un mercat amb estructura metàl·lica, obra de l'arquitecte François Joffre, el germà del Mariscal, que va ser destruït a principis dels 90 per construir un gran pàrquing exterior de diversos nivells que seria al seu torn arrasat per deixar la plaça com la coneixem ara. L'any 1991, el cronista d'opinió de Ràdio Arrels, Miquel Mayol, es mostrava irat pel que considerava una berruga al cor de Perpinyà.
5: Amics auditors, bon dia. Vos en seu avisat? Tenim al centre de Perpinyà, al bell mig de la ciutat, al cor de la fidelíssima vila, una grossa berruga. Una monstruositat urbanística, una absurditat cívica, un atzucac circulatori, un càncer estètic. Vull parlar, evidentment, del pàrquing República. I estan fent obres. En diuen reamenagement. Recordeu-vos fa uns 10 anys. Van destruir un mercat. Un mercat preciosíssim. Havia estat construït al temps del pobre Eiffel amb aquestes estructures metàl·liques modernistes. I com que som la província de la província, els nous corrents estètics no havien pas arribat fins aquí. Han destruït el mercat quan aquesta mena d'estructura metàl·lica es posava de moda. Aleshores vam poder admirar la plaça, la bellesa de les seues proporcions, les cases al voltant. Hi havia aquí un espai fantàstic, que hauria pogut ser un altre lloc de convivialitat urbana. No fou així. És que tenim a Perpinyà la burgesia més estúpida de tot l'hexàgon i potser d'Europa. Mireu si n'és d'estúpida. Fins i tot s'ha volgut afrancesar. En quant a l'urbanisme, els seus crims són nombrosos. Un dels primers fou, evidentment, la destrucció de les muralles de Perpinyà. El símbol d'aquesta estupidesa queda, evidentment, el fet que el monument de més prestigi de Perpinyà, vull dir la Llotja de Mar, hi han fotut un fast-food. La construcció del pàrquing República fou un crim urbanístic del mateix estil, si no de la mateixa importància. Quina absurditat aplegar els cotxes al cor de la ciutat, tancar-los en una erra terra. Tant és així que, degut a les pressions contradictòries dels botiguers, ara, en aquell pàrquing, només s'hi pot anar amb un sol carrer, el carrer Lluís Colàs. Fa mesos que se fan aquestes obres de reamenatjament del pàrquing i els veïns en tenim el cap ple de tot aquell sorull, de totes les màquines que forraden, tusten, aixafen, puixen, piquen,

0: en tallen, es miculen, trossegen. I, malgrat la presència permanent dels municipals, el caos de les obres s'afegeix al caos de la circulació.
1: 1991, crònica d'opinió de Miquel Maiol.
2: Radio Arels, a Ceret, 88.2.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Bon dia, avui som el grup de Rumba Kumo, un grup de rumba catalana, i toquem el 5 de juny a la Casa Musical a Perpinyà, i l'11 a Opul, i el 19 de juny toquem el Xató de Balmí a Argelès. Voilà, veniu nombrosos, adéu família, vinga la rumba.
1: Vos també comuniqueu a la gent la iniciativa, l'acte, la festa, l'exposició o el concert que organitzeu. Ràdio Arrels 04 68 35 47 48. ràdio@radioarrels.cat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Catedrales musicales. El patrimonio arquitectónico català y la seva relació amb la música.
5: Avui viatgem fins al monestir de Santes Creus, al Camp de Tarragona. El monestir va ser el centre d'una de les senyories monàstiques més extenses i influents de la Corona d'Aragó i avui està deshabitada de monjos, de manera que s'ha adequat com un espai cultural. Es tracta d'un monestir a l'ordre del Cister, una escissió dels benedictins que es basava en l'ordre de Sant Benet de resar i treballar. Aquest ordre va tenir molt de poder dins de la corona catalano-aragonesa, com es pot veure amb la magnificència del monestir de Santes Creus i dels seus germans Poblet i Vallbona de les Monges. Fundat l'any 1160, el moment àlgid de Santes Creus va ser entre els segles XIII i XIV per la seva estreta relació amb la noblesa i el llinatge reial. El rei d'Aragó, Pere el Gran, fill de Jaume I, va ser mecenes del monestir, igual com ho va ser el seu fill Jaume II d'Aragó i la seva dona Blanca d'Anjou. Aquests monarques van escollir ser enterrats aquí, en dos mausoleus gòtics al costat de l'altar major. L'estudi i restauració dels panteons reials el 2010 van permetre descobrir les restes de Pere el Gran i Blanca d'Anjou, els únics reis de la corona d'Aragó, les restes dels quals han pervingut intactes. L'església de Santes Creus va obrir el culte l'any 1225 i és un bon exemple de la transició entre els estils romànic i gòtic. El claustre del segle XIV és el primer d'estil gòtic de la corona d'Aragó. Aquest monestir és un dels indrets on hi té lloc el Festival de Música Antiga Jordi Savall, que és un músic català especialitzat en l'instrument de la viola de gamba, però també en la direcció d'orquestra i en la recerca musicològica de música antiga. Savall és un dels especialistes en música antiga més reconeguts del món i és pioner en la recuperació de sons del Renaixement i del Barroc, i dirigeix aquest festival de música. Sentim el Concerto Grosso en re major, opus 6, número 4, de Corelli, dirigit i interpretat a viola.

0: Hem sentit el Concerto Grosso en re major opus 6 número 4 de Corelli, dirigit i interpretat a la viola de gamba per Jordi Savall al Concert de les Nacions. Tornem en el proper episodi amb més catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arels, a Cabestany, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludòpia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Ahir vam parlar de frases fetes d'expressius que evoquen una xifra. Anar de 21 botó i 7 sonalles, 14 danses. I bé, avui seguim la petja amb els números 3 i 5. Vos fa ple de rebre convidats a casa. Fa animació, recordeu bons moments, xerreu, rieu, bebeu, mengeu, l'endemà feu una sortida. Mè, si l'estada dels invitats s'allarga massa, vos en canseu. I és normal, talment normal, que per això hi ha una dita. L'hoste i el pei menut, al cap de 3 dies put. Una expressió que compara la frescor del pei i la convivialitat, que amb pocs dies perd qualitat. Una altra expressió amb una xifra la fareu servir per expressar la vostra voluntat d'explicar al calcús el que us va passar. I què? Com va anar aquell viatge a Mallorca? Què m'expliques? Genial, ple de coses. Ara te'n faré 5 cèntims. Te'n faré 5 cèntims vol dir ara te diré l'essencial. T'explicaré breument el meu viatge. I jo, avui, vos un fet 5 cèntims d'aquestes dues expressius.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
4: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
7: Som el divendres 5 de juny. Bon dia. Un temps cobert aquesta tarda al Vallespí amb 24 graus a la plana i 13 a la muntanya. Una tramuntana també present a la Salanca i a Cerdanya. Demà al matí un temps assolellat. Les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Serret, 12 a Prats de Molló, 13 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda el temps serà cobert a la muntanya. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló, 27 al Vallespí i al Conflent, 16 al Capcí i 20 a Cerdanya. Diumenge al matí núvols a Cerdanya. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret i a Prada, 12 a Prats de Molló i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, sol a tot el país. Les màximes seran de 27 graus al Rosselló, 26 al Vallespí i al Conflent, 19 al Capcí i 21 a Cerdanya. A la nit, les temperatures seran de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret i 17 a Prada.
6: Escolteu Ràdio Arrels.

Hem sentit 300 crits de Marina Rossell, que és una de les veus més emblemàtiques de la nova cançó catalana. Nascuda el 1954 a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, va començar la seva carrera musical durant els anys 70, en plena transició democràtica, convertint-se en una de les figures més destacades del moviment de la nova cançó. La seva trajectòria es caracteritza per una veu única i cristal·lina i per un repertori que combina la cançó tradicional catalana amb composicions pròpies i versions de grans autors com Georges Brassens. Al llarg de més de 4 dècades de carrera ha publicat més de 20 àlbums i ha actuat arreu del món, portant la cultura i la llengua catalana a escenaris internacionals. De fet, el seu compromís amb la llengua i la cultura ha estat sempre present en la seva obra, així com el seu activisme social i la defensa dels drets humans.

Hem sentit Gràndola Vilamorena de Marina Rossell i Enric Montefusco, aquesta cançó que és coneguda per ser un dels himnes de la Revolució Portuguesa del 1974, la Revolució dels Clavells. Va ser una cançó que el moviment de les Forces Armades de Portugal va emetre per la ràdio com a senyal per començar el cop d'estat contra la dictadura. Aquest aixecament militar i civil va triomfar i va acabar amb la dictadura de Salazar, que portava des dels anys 30 governant a Portugal. Va ser un alçament referent per molta gent antifranquista a l'estat espanyol i especialment pels cantants de la nova cançó a Catalunya que s'hi van emmirallar, i de fet la cançó Abril 74 de Lluís Llach també parla d'això.

0: I amb aquesta cançó tradicional llevantina, recuperada per Marina Rossell, acabem aquests 10 minuts d'història musical del nostre país. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts, amb Marina Rossell.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 5 de juny del 1969 neix Josep Maria Rubirosa i Morgades, conegut com a Pemi Rubirosa. El músic i productor del Vendrell és membre fundador, compositor i guitarrista del grup de rock L'Axenbusto. També ha col·laborat amb altres grups com Whiskins, Glaucs o Sopa de Cabra. L'any 2021, Pemi Rubirosa va publicar el seu primer disc en solitari, titulat Vida, amb cançons en castellà i català. Aquest àlbum és un homenatge als moments vitals del passat, del present i del futur al llarg dels anys. N'escoltem un dels temes, titulat Gent com tu.

0: Fins aquí Gent com tu, una cançó de Pemi Rubí Rosa.
1: Ràdio Arrels, a Sureda, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Una finestra oberta a Àsia. Des del Japó. Josep Solano.
3: Cada mes obrim una finestra a l'Àsia des d'aquí Ràdio Arrels i per això podem saludar el Josep Solano. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Aquesta setmana volem parlar de la recent visita de Donald Trump a Pequín, una visita que ha sorprès bastant perquè Trump havia construït bona part del seu discurs polític precisament en contra de la Xina. Josep, què anava a buscar realment Trump?
4: Sobretot estabilitat. Més que grans acords històrics, Trump necessitava transmetre calma als mercats i a les grans empreses nord-americanes després de tots aquests fronts oberts que té el món actualment. I això ja explica bastant bé el moment actual que tenim. Fa uns anys era Washington qui pressionava Pequín des d'una posició de força molt clara. Ara, en canvi, els Estats Units arriben a la Xina intentant evitar més tensió comercial, més incertesa econòmica i més problemes per a les seves pròpies multinacionals.
3: Clar, és que no estem parlant d'un president qualsevol. Al final, Donald Trump va ser qui va començar aquesta gran guerra comercial amb Xina.
4: Exacte, així és. I això és el que dona tanta càrrega simbòlica en aquesta visita. Durant el seu primer mandat, ara potser ja no ens recordem, però Trump va ser qui va imposar arancels massius sobre productes xinesos i va convertir la relació amb Pequín en l'eix central de la seva política exterior econòmica. La idea era reduir la dependència dels Estats Units respecte a la indústria xinesa i pressionar a Xi Jinping en comerç, tecnologia i propietat intel·lectual. Amb el mandat de Biden, els demòcrates no canvien del tot aquesta línia, però sí que la fan una mica més previsible i menys agressiva. Però quan Trump torna a la Casa Blanca aquest segon mandat, doncs ja ho hem vist, torna a fer de les seves i recupera ràpidament aquest mateix discurs.
3: Aquest mateix discurs amb uns nous arancels, allò que ell va dir que era el Liberation Day, no?
4: Exacte. El dia de l'alliberament, que va ser presentat gairebé com una nova ofensiva econòmica contra la dependència industrial dels Estats Units respecte a la Xina, no? Trump parlava de recuperar la indústria nord-americana, de protegir sectors estratègics i reduir la influència econòmica xinesa als Estats Units. Era un missatge molt potent de cara a la política interna nord-americana, de cara al votant de Donald Trump, sobretot per sectors industrials i electorals que creuen que la globalització va ser una pèrdua de poder econòmica pels Estats Units.
3: Després la realitat és una mica més complicada, no?
4: Sí, és bastant més complicada, perquè una cosa és el discurs polític i una altra cosa és com funciona realment l'economia mundial. Els nous arancels que va fer Trump van generar tensió, però també van provocar nerviosisme als mercats i preocupació dins de moltes multinacionals nord-americanes que continuen encara molt vinculades a la Xina. I aquí apareix la gran contradicció d'aquest viatge. Washington vol competir estratègicament amb Pequín, però al mateix temps continua depenent enormement de la seva capacitat industrial, de la seva capacitat tecnològica i de la seva capacitat comercial.
3: I això ho vam poder veure una mica amb qui acompanyava Trump a Pequín.
4: I tant, totalment, perquè la delegació que vam poder veure no era només política. Com vam poder veure a les imatges tothom, a les notícies, hi havia l'Elon Musk, el Jensen Huang d'NVIDIA, el Tim Cook d'Apple i molts d'altres. I això és molt revelador, perquè aquestes empreses, aquestes grans empreses dels Estats Units, representen exactament aquesta contradicció actual que tenen els Estats Units. Políticament parlen de desacoblament, però econòmicament moltes d'aquestes grans multinacionals continuen necessitant la Xina. Tesla, de l'Elon Musk, per exemple, depèn enormement del mercat xinès. Apple, també. Nvidia també necessita continuar operant allà per mantenir la seva escala global. Per tant, té un discurs polític cada vegada més dur, suposo que per consum intern, però al mateix temps té unes empreses que no poden permetre's el luxe d'una ruptura real amb la Xina. La imatge de Trump presentant els grans directius nord-americans davant de Xi Jinping gairebé com una delegació que demanava estabilitat econòmica va donar la volta al món.
3: I enmig de tot això hi ha Taiwan.
4: Exacte, hi ha Taiwan. A banda del tema econòmic, probablement aquest va ser l'altre punt sensible de tota la relació entre les dues potències i en el que Trump va mostrar molt clarament la seva feblesa. Xi Jinping va aprofitar la visita per tornar a recordar que Taiwan és una línia vermella absoluta per a Pequín. I això, doncs, no és un discurs nou. El que sí és nou és el context, perquè Trump va evitar entrar en una confrontació directa sobre aquesta qüestió. No va discutir-li absolutament això. Fa només uns anys, no només amb Biden, sinó amb Donald Trump mateix, el president nord-americà era molt més agressiu. Ara Washington sembla molt més prudent i la Xina això ho interpreta com un senyal que els Estats Units tenen menys marge, per sostenir tensions simultànies amb la Xina, amb Rússia, amb l'Orient Mitjà, amb Iran i amb la guerra tecnològica al mateix temps. Vull dir, té masses fronts oberts com per posar-ne un altre més, no?
3: Estem comentant la visita de Trump a Pequín amb el Josep Solano, que és corresponsal de diversos mitjans a l'Àsia. I, Josep Solano, de fet, hi ha la sensació que avui la Xina juga com amb més calma que la que té Washington, no?
4: Sí, aquesta és probablement una de les grans imatges de la cimera. Mentre els Estats Units apareixen sovint reaccionant a múltiples crisis simultànies, veiem doncs Iran, veiem doncs els països àrabs, veient a Ucraïna, veient la seva influència que va tenir a Venezuela, etc, etc. Pequín intenta transmetre una imatge de paciència, d'estabilitat, de control del temps polític i el president xinès és molt mesurat i sembla tenir tot sota control. I això és molt important. La Xina vol transmetre la idea que el temps juga al seu favor. I això també es veu molt a l'Orient Mitjà.
3: De fet, la cimera s'havia de celebrar abans, no? Però es va com ajornar pel conflicte a l'Orient Mitjà?
4: Sí, exacte. Es va posposar per tot el tema de la guerra amb l'Iran. Perquè avui la Xina s'ha convertit en un actor que és molt important amb la política energètica global. Veiem que mentre Washington continua molt condicionat per la seva relació amb Israel i amb les seves tensions amb Iran, el que ha fet Pequín ha estat anar construint relacions bastant pragmàtiques amb totes les parts, amb Teheran, però també amb les monarquies del Golf Pèrsic. I això li dona una capacitat de maniobra diplomàtica cada vegada més gran. La coincidència d'aquesta visita amb la relaxació parcial de les tensions a l'estret d'Hormuz i que ara mateix doncs, no hi ha la guerra, reforça precisament aquesta idea. Avui l'estabilitat energètica mundial també depèn, i en molt bona mesura, de la capacitat de la Xina de parlar amb tothom.
3: I a l'Àsia com es viu aquest nou equilibri entre Washington i Pequín?
4: A l'Àsia molta gent i molts països ja assumeixen que la Xina és el gran centre econòmic inevitable del continent, sense cap mena de rival. Fins i tot països molt pròxims als Estats Units, com ara Japó o Corea del Sud, continuen molt vinculats a l'economia xinesa. No vol dir políticament, però sí econòmicament. De fet, hi ha molta desconfiança estratègica el Japó, per exemple, que té moltíssima desconfiança amb la Xina, però sí que entenen que desacoplar-se completament de la Xina és pràcticament impossible. I ara mateix Europa comença a descobrir ara aquesta mateixa realitat.
3: Va tard a Europa a descobrir això?
4: Una mica sí, però això sempre passa amb Europa. No és que ara que arribin tard a les coses. Durant anys, Europa va veure la Xina sobretot com un lloc on deslocalitzar empreses i treure profit. Un enorme mercat també per poder vendre i una oportunitat comercial. Ara mateix està descobrint que també és una competència industrial, tecnològica i geopolítica molt profunda. I això explica per què Brussel·les cada vegada parla més de conceptes com seguretat econòmica, autonomia estratègica o reindustrialització en zones que abans havien estat molt industrialitzades, com per exemple els Vallesos a la Catalunya Sud o a d'altres llocs a Europa, no? Durant dècades, com vam estar veient, moltes empreses europees i catalanes van traslladar tota la tecnologia i tota la seva producció a la Xina, buscant costos més baixos i accés a un mercat molt més gran. I ara Europa descobreix que fins a quin punt això ha accelerat també la capacitat industrial xinesa. Sincerament, no sé què esperaven que es produís.
3: Josep Solano, quina conclusió en treus de tot això?
4: Doncs diria que aquesta visita resumeix bastant bé el moment internacional actual que estem vivint. Els Estats Units ara mateix continua sent, de moment, la gran potència militar del planeta, però cada vegada més els costa més transformar aquest poder en capacitat política i econòmica real. I la Xina això ho sap perfectament. Sembla que, com dirien alguns periodistes esportius, que hi hagi un canvi de cicle. I per això la sensació final és que Trump ha anat a Pequín a buscar estabilitat econòmica i tranquil·litzar els mercats, mentre que el president xinès aprofitava la cimera per demostrar una altra cosa, que avui Washington també necessita negociar amb Pequín des d'una posició molt més debilitada que fa només 5 anys.
3: Aquestes explicacions ens les ha fet Josep Solano des del Japó. Ell és corresponsal per diversos mitjans de comunicació a tota l'Àsia i fa una col·laboració amb Ràdio Arrels doncs, un cop al mes per explicar-nos una mica què passa en aquest cantó del món. Josep Solano, moltes gràcies per atendre'ns un mes més.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Continguts en xarxa.

A la platja la va compondre el cantautor anglès Chris Rea l'any 1986 i va ser un dels seus grans èxits. Avui parlarem de Chris Rea perquè ens va deixar a final del 2025. Concretament, va morir el 22 de desembre passat, a l'edat de 74 anys. Ell era cantautor i guitarrista. Dic això perquè no era d'aquests cantants que també són actors o d'aquests actors que també són cantants. És cert que va fer d'actor una vegada, però només una. Va ser a la pel·lícula Parting Shots, una pel·lícula sobre un home que encaixa molt dramàticament el fet de tenir càncer. Chris Rea era el protagonista d'aquesta pel·lícula i tenia al costat tot un estol de grans noms del cinema britànic. Bob Hoskins, Ben Kingsley, John Cleese, Oliver Reed i Diana Rigg. Però, com dic, aquest paper era un cas únic a la seva carrera. Ell, de fet, volia ser periodista, però tenia dues passions que van poder més, la música i les curses de Fórmula 1. Va ser corredor durant un temps i tot seguit es va passar mig any confinat al llit per una malaltia que va aprofitar per escriure el guió d'un film sobre l'automobilisme. El film es va dir La Passió. Incluïa una breu intervenció de Shirley Bassey i la banda sonora estava composta per ell i bé, va tenir un recorregut limitat. En aquest terreny, el de les bandes sonores, trobem Chris Rea a diverses pel·lícules, en 16, per ser precisos. Aquesta cançó que ara sentirem, Searching for the Summer, cercant l'estiu, forma part de la banda sonora de la pel·lícula Instint Bàsic. Look deep into the April face.

Searching for the Summer, cercant l'estiu. La cançó de Chris Rea que sona a la banda sonora del film Instint Bàsic, protagonitzat per Michael Douglas i Sharon Stone. De molt jove, quan va descobrir les seves facultats per a la música, Chris Rea volia ser compositor cinematogràfic i va compondre algunes bandes sonores. La primera va ser quan tenia 26 anys per al film Black Joy, sobre les tribulacions d'un immigrant de la Guaiana francesa a Anglaterra. Després va fer la música de Cross Country, una pel·lícula protagonitzada per Richard Weimer. Richard Weimer, el recordeu? Richard Weimer era el protagonista de West Side Story, el noi enamorat de Natalie Wood. I tot seguit va fer la música de tres pel·lícules més. En total en va compondre 5 de bandes sonores. Passa, però, que té cançons tan bones que les pel·lícules que les han incorporat a la seva banda sonora són moltes més. En el terreny personal, Chris Rea era partidari del Brexit, és a dir, de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, perquè considerava que no existia una veritable unió entre els europeus. Opinava que cada país va a la seva, que el sentiment d'unitat no existeix més enllà dels aspectes formals i que la unificació d'Europa és un somni quimèric. Però també era crític amb els polítics britànics, en el sentit que viuen desconnectats de les diferents capes socials. En aquest sentit, una de les seves cançons apareix en un film que aborda un tema social. El film es diu Un campament a cap lloc i parla d'uns nens de secundària que es neguen a anar a un campament de colònies escollit pels pares i creen per si mateixos un campament propi per adults. Una altra pel·lícula que va incorporar un tema de Chris Rea i que va tenir un gran èxit és Cor salvatge, de David Lynch, amb Nicolas Cage i Laura Dern, interpretant els personatges de Sailor i Lula. La cançó és Wicked Game, joc pervers, i se'n va fer un videoclip dirigit pel mateix David Lynch que incluïa escenes de Nicolas Cage i Laura Dern intercalades amb imatges en blanc i negre de Chris Rea cantant la cançó. Aquesta és la cançó.

Wicked Game, joc pervers, de Chris Rea, la banda sonora del film Cor salvatge de David Lynch. Tot i l'èxit de les cançons de Chris Rea, se l'ha comparat sovint amb Mark Knopfler, el guitarrista dels Dire Straits. Però Chris Rea no hi estava d'acord. Deia que ell havia arribat a la guitarra ja de gran, quan tenia 21 anys. Exactament, deia, no vaig agafar la guitarra fins als 21 anys, una data en què Mark Knopfler o Eric Clapton ja feia anys que hi treballaven. Chris Rea va estar casat sempre amb la mateixa dona, Joan Leslie Alport. La va conèixer quan tenia 17 anys, s'hi va casar i van viure junts fins a la mort d'ell. Tenia dues filles i tant a elles com a la seva dona els va escriure una cançó. Les cançons de les filles porten el nom de cadascuna, Josephine i Julia. I la de la seva dona es diu Stainsby Girl, noia de Stainsby, perquè va ser quan eren alumnes de l'escola Stainsby del nord d'Anglaterra que es van conèixer. L'any 2016, Chris Rea va patir un vessament cerebral que li va afectar la parla i el moviment dels braços i dels dits. Però a poc es va recuperar i va tornar a fer gires. Finalment, com he dit, va morir el 22 de desembre passat, a l'edat de 74 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui, a les vies de so, escoltarem Chris Rea fent una versió d'una cançó que reconeixereu de seguida. Es diu Can't Help Falling in Love with You, no puc evitar enamorar-me de tu, i la cantava Elvis Presley a la pel·lícula Amor a Hawaii. És una cançó preciosa i Chris Rea la canta meravellosament. Chris Rea va dir, soc un músic que ha tingut èxit, però mai no he estat una estrella del rock. Fins la setmana vinent, amics.

0: els que vindran.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
4: Som el divendres 5 de juny, bon dia. Un temps cobert aquesta tarda al Vallespí amb 24 graus a la plana i 13 a la muntanya. Una tramuntana també present a la Salanca i a Cerdanya. Demà al matí un temps assolellat, les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Serret, 12 a Prats de Molló, 13 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda el temps serà cobert a la muntanya. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló, 27 al Vallespí i al Conflent, 16 al Capcí i 20 a Cerdanya. Diumenge al matí núvols a Cerdanya. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret i a Prada, 12 a Prats de Molló i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, sol a tot el país. Les màximes seran de 27 graus al Rosselló, 26 al Vallespí i al Conflent, 19 al Capcí i 21 a Cerdanya. A la nit, les temperatures seran de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret i 17 a Prada.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
5: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
6: Soc a Font Pedrosa, al Conflent, a casa d'uns amics. La Maria Antònia Soler i en Joan Jaume Prost. Avui faré memòria amb ell, amb qui fa molts anys varen fer una crònica de viatges en aquesta ràdio. Eren els seus viatges. En Joan Jaume i la Maria Antònia han estat i encara són, em sembla, uns grans viatgers. Joan Jaume Prost, bon dia.
7: Bon dia.
6: I gràcies d'acollir-me en aquesta casa, a Font Pedrosa, que jo he vist pràcticament tota buida i tu l'estaves reconstruint pràcticament.
7: Sí, a poc, no? A poc. Ha calgut molts anys i, bo, vol dir, amb els diners que teníem ho hem fet anys després anys i ara és, jo diré que és quasi acabat. No és totalment acabat encara. Tenim d'acabar encara coses com canviar els teulats, que són de lloses grosses, amb lloses d'avui.
6: Hi ha tres nivells a la casa, no?
7: Sí, tres o quatre. I cal dir que
6: hi havia un gran forat aquí.
7: Sí, hi havia un forat perquè era tot de fusta i fusta podrit, que fins i tot la dona va passar a través d'un parquet.
6: Sí?
7: I cal dir que al lloc on ets assegut tu, als anys 70, hi havia un forat i plovia aquí. Doncs... Donc ha canviat bastant la casa.
6: És una casa de la família de la mare?
7: Sí, és del costat de la meva mare, que la tenia de la seva mare i de la meva besàvia, i són de les dones sobre uns quantes generacions. Sí. I abans, no sé, em sembla que fa 200 anys o més que és, dins la família, que ha passat, ha canviat de nom de Calvet a Pudat, de Pudat a Roc, de Roc a Prost, i doncs... Bé, sempre s'ha dit Cal Tot.
6: Donc, cal Tot.
7: És això que es ve aquí,
6: aquí a
7: les cases.
6: Eh?
7: Sí, és que poden canviar fins i tot la gent, en poden comprar, pots guardar el nom i sempre són aquest. Hi ha Cal Moliner, Cal Escarrot, Cal... Aquí a Font Pedrosa pots tenir un nom per cada cas, és un nom històric o que té 200 o 300 anys o que té només 80 anys.
6: Font Pedrosa és travessat per la 116.
7: És a dir, que la gent que passen, que se'n van cap a Montlluís o cap al Capcí, si passen per Font Pedrosa, passen per la carretera nacional de dalt i no se poden imaginar el poble com és, sobretot. Sí. Si passen a l'estiu, que hi ha molt més vida que a l'hivern, No pots imaginar que hi ha un carrer on hi ha la gent que surten, que són sí. davant la porta o les finestres, i al carrer on la gent van a passejar és davant casa nostra, no és a la Nacional. Ah. A la Nacional hi ha més riscos.
6: Evidentment. Quanta gent s'hi està aquí a Fontpedrosa durant tot l'any?
7: Quasi un centenar. A nivell, per exemple, les eleccions són 126 inscrits i em sembla que l'any hi viuen quasi un centenar de persones.
6: Gent jubilada o gent que treballa en algun lloc o altre?
7: Sí, hi ha gent que treballa als banys. Sí. Ara l'època no és bona per als banys, tota l'activitat econòmica i turística és aturada. Sí. Però no, hi ha gent que van treballar a fora, fins i tot a les pistes.
6: Aquesta memòria la fem a una tarda del mes de gener del 2021. Joan Jaume Prost ha estat mestre bilingüe, ha estat president de la Federació per la Llengua i la Cultura Catalanes, ha estat creador i president de l'Associació de Pares d'Alumnes per l'Ensenyament del Català a l'Escola Pública, l'Associació APA. Va tenir un paper molt actiu en contra de la septimània de Freixa i també en el comitè Noa Vauban, sindicalista, militant d'Esquerra Republicana, ha estat elegit a Fontpedrosa, també podrem parlar dels molts viatges que heu fet arreu del món i d'altres iniciatives i activitats. És a dir, que avui ho tenim complicat, tenim feina.
7: No? Sí.
6: Ets un home actiu, tu, no? Molt actiu.
7: Sí, m'agrada. Jo sempre he dit, ens quedarem joves si tenim projectes. El dia que no tindrem projectes és que serem vells.
6: Doncs, i a part de viatges, tens projectes? A part de projectes de viatges, vull dir.
7: De veure la família, és a dir, se relacionar amb la família, sí. que siguin cosins que són més lluny, a 500 quilòmetres, o amb, no deixar la família encara que sigui lluny, sí. fins i tot fins a l'Uruguai. I si no, tenim els horts, tenim coses de la casa a fer, i si no, cal dir que els darrers 10 anys eren sobretot viatges. N'hem aprofitat bé i no ens emmosseguem els dits.
6: D'acord. Bé, per dir-ho tot, la Maria Antònia i en Joan Jaume m'han convidat a dinar i he menjat una xucruta ben bona. Gràcies,
7: sí, que no era una especialitat de la casa, però la teníem abans de ser avisat de l'entrevista.
6: D'acord. És veritat que s'ha fet molt ràpidament, això, eh?
7: Sí, no.
6: Joan Jaume Prost, comencem parlant de les teues dues famílies. Al costat mare, el padrí d'en Afiac.
7: Sí, s'hauria pogut dir que jo mai havia de ser català. Per què? Perquè el meu pare venia dels Alpes i del Jura, la meva mare era de Vilafranc, i es van conèixer durant un casament, perquè l'un i l'altre eren o el garçon d'honor o la senyoreta d'honor, i doncs se van conèixer i després d'uns mesos se van casar ells entre dos. Doncs és per casualitat, perquè han sigut convidats a un casament, que jo sóc el producte d'aquest encontre. I doncs després el meu pare, que treballava a la SNCF ja, era conductor de trens, com el meu avi matern, que ell va fer només la línia de Cerdanya, i doncs havia de marxar perquè la seva feina era cap a la regió de Lyon o de Nancy, i doncs vaig néixer jo, per casualitat, jo diria, cap al costat de Nancy.
6: El teu pare era de la regió de Grenoble?
7: Sí, de per aquí, és de la regió del Dauphinès.
6: Doncs maquinista del CNCF, sí, i del costat de la mare sí que hi ha catalanitat, perquè l'avi de Nafiac, la teva mare també de Nafiac.
7: Sí, i la meva padrina era del Mas d'Albaret, del municipi de Toès, i havia viscut també a Fontpedrosa.
6: Tens arrels ferroviàries múltiples, doncs, perquè sí. per part de pare, maquinista de l'SNCF, i el teu avi, per part de mare, maquinista al tren groc.
7: Sí,
6: els exacte. Anys 20, 30, 40...
7: Sí, va ser dels anys final del 20 fins al 52 quan es va jubilar. Mm-hmm. I sí, és veritat que hi ha qui diuen que els meus amants del tren són els fills dels ferrocarrils.
6: Sí? Sí. I tu ets amant del tren?
7: Sí, molt. Sí. Fins i tot, quan jo era petit, llegia una revista que es deia en francès La Vie du Rail, i és això que em va obrir, que em va servir de geografia. I puc dir que a 10 o 11 anys tenia una vista de la geografia dels trens en el món que era bastant ample. Potser tenia lacunes a d'altres dominis, però en geografia a nivell de trens no. Sí. Fins i tot em recordo que a classe de quarta al col·legi el profe m'havia demanat de li dibuixar la xarxa dels trens a França, i jo vaig anar a la pissarra, li vaig dibuixar, li vaig dir quines línies elèctriques hi havia, m'ha dit, bo, sabeu per França, però si jo vos demanava una altra cosa, sé pas, li he dit, quin país voleu la xarxa de Polònia? I a classe de quarta ha esborat França, m'ha dit, allez, ves, li he dibuixat els trens a Polònia i li he dit, aquí és una línia de 1500, això és corrent, serà alternatius. Sí. I el prof m'ha dit, bo, va bé, te dono la not i fins al final de l'any caies i ets al fons.
6: Doncs cultura ferroviària, a més, que passaves els estius a l'estació de Vilafranca, pràcticament.
7: Sí, bé, no? Totes les vacances. És a dir, com el meu pare era de la companyia dels trens de la SNCF, teníem permís de segona classe, que era gratuït, sí. I podíem fer una, no sé, dotzena o vintena de viatges. Doncs podíem fer, que a l'època on era o a Nancy o a Metz o a Estrasburg, cap a Vilafranc directament, i doncs no ens costava res. Mm-hmm. Per nosaltres era un luxe. Sí. Que al final de nit ens podíem despertar i només amb el canvi de via a l'agulla, sí, podíem saber si érem a Belfort, a Besançon, sí, o si érem... Sí. Perquè hi ha trens que canviaven de sentits. Quan, sí, arribaven a Belfort, després havia de canviar de sentit per baixar per Lons, Le Saunier, per Bourg-en-Bresse, per Lyon. I al final, sí, segons la velocitat i els altaveus, sí, sabia que era Lyon-Perrache o
6: Avignon. Et situaves de seguida, sí, eh?
0: Penso que un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di

0: Avui faig memòria amb Joan Jaume Pros, seva casa seva a Font Pedrosa, al Conflent. Tu neixes l'any 50 a la Lorena.
1: Sí, un bon any.
0: Un bon any?
1: Sí, perquè cau mig al segle, al mig del segle.
0: Clar, i per calcular l'edat que tens sempre és molt fàcil,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: exacte. L'any 50 ja està.
1: I a més al poble hi ha 4 o 5 senyores que també han nascut a l'any 50.
0: Aquí, Font Pedrosa?
1: Sí, només senyores.
0: Senyores, d'acord. Sí. Doncs ja ho hem dit, la mare és catalana, el pare és francès i el contacte teu amb el país és les vacances, quan veniu aquí a Vilafranca.
1: Sí, és això. Fins i tot el primer, jo diria, acostament a la llengua, un descobert era per voluntat pròpia, perquè el restant de la família, els meus avis parlaven sempre en català. I jo de tant en tant demanava una cosa i per mi de petit em semblava com si la meva padrina, que no havia anat a l'escola, a mi em semblava com un personatge perquè sabia parlar malament el francès, però sabia dues llengües. I per mi era fenomenal. I m'ha quedat, i donc volia saber com podia fer. I quan jo era al Liceu a Estrasburg, em recordo que a classe de primer o terminal vaig fer un article que el títol l'havia posat en alsacià, havia posat «Zoll mer noch els essi schrede», que vol dir hem de continuar de parlar en alsacià, i de dins jo donava l'exemple a Catalunya Nord, que com vivien la gent i que feien, que jo deia que calia continuar de fer, de cantar, de fer teatre, de fer... Bé, això era l'any 69.
0: D'acord. Doncs tenies 19 anys.
1: 19 anys, però
0: ja
1: tenia una sensibilitat, jo diria, lingüística,
0: sí,
1: que no tenien potser a la restant de la meva família.
0: A Joan Jaume Prost arribarà un moment en què fas l'esforç d'adquirir la llengua de manera total.
1: Sí.
0: Serà més tard, això?
1: Sí. A poc, lentament, quan jo era estudiant a París, vaig tenir abonament a revistes d'aquí, del Rosselló, fins als anys 75. Però després va ser més fàcil amb la Maria Antònia, perquè era una llengua que...
0: Perquè era sud-catalana.
1: Podia parlar, sí.
0: Ens acompanya, la Maria Antònia. Sí. Maria Antònia, bon dia. Gràcies.
1: Es podia parlar cada dia i doncs jo podia entrar dins la llengua, però em sembla que també ho calia tenir la voluntat, perquè
0: sí,
1: hi ha molt de gent que tenien una dona del sud però que no a la família, no ho parlen, i és llestima perquè s'ha perdut molt locutors que potencials.
0: Joan Jaume, tu seràs mestre, ja ho he dit, seràs mestre bilingüe, molt implicat en la defensa de la llengua. Com hi arribes al magisteri? Això serà tard, de fet, ser mestre.
1: Serà tard perquè diria que he fet al revés de la gent. És a dir, hi ha gent que ensenyen a maternal i que se'n van més amunt. Jo he començat a donar cursos quan era a l'Universitat René Descartes de París com vacataire. És a dir, he començat a l'universitat. Després vaig donar cursos al Liceu, després al col·legi i he acabat a maternal.
0: Perquè tu vas estudiar lingüística, llengües, no?
1: Sí, he fet una llicenciatura de lingüística i he estudiat llengües a l'Escola Nacional de Llengües Orientals. He fet, sobretot, llengües àrabs i els dialectes àrabs.
0: I és als 40 anys que vas a l'escola normal?
1: Sí,
0: per ser mestre?
1: Sí, és un camí que no és dret, jo diria que és un camí molt torcit.
0: No, haurem de fer moltes desviacions,
1: sí,
0: en aquest camí.
1: No, és a dir, que com no volia fer el servei militar, i que això és una cosa que en podrem parlar encara durant hores, perquè vaig passar per tots els estatuts possibles d'un jove que fa la mili o no fa la mili. I després he fet, després de 4 o 5 anys de batalles amb l'estat francès, he pogut anar a ensenyar a Algèria. És a dir, això que volia fer de principi, que m'havien negat. Donc vam marxar, hem marxat, ja hi havia la nostra filla Laura, hem marxat tots tres a Algèria, amb un contracte de dret local de professor al col·legi Algèria. És a dir, jo guanyava com un algerià. És a dir... quasi el terç d'un salari d'un profe d'un col·legi d'aquí. I després, al vist, si vols, del meu currículum, l'inspector i a l'ambaixada francesa han dit que podeu entrar dins la cooperació. I aquest cop ha sigut com si era el loto que ens havia arribat i he pogut treballar com cooperant. Bé, ha durat, hem passat allà un terratrèmol, la família, hem sobreviscut a coses
0: a Algèria,
1: sí, sí, fort, el 10 d'octubre de 1980, però quan hem tornat al 83 em van oferir un lloc de treball com auxiliar als col·legis perquè feien l'integració a poc dels professors que no eren titulars. I doncs em donaven Lille com a acadèmia o Amiens. I jo, ostres, no volia anar tan lluny, jo, ni volia anar més al nord que Perpinyà. Doncs m'han dit que l'única solució era de dimitir i de tornar a començar. Donc el que he fet, he tornat a començar a zero, he treballat primer a Sant Carles, he descarregat camió,
0: ja, sí,
1: que en lloc d'anar a fer el profe al nord de França, i a poc vaig treballar després de integració de nens deficients auditius durant 4 o 5 anys, vaig treballar a l'escola Arrels també, i després vaig presentar el concurs a l'escola normal i ha anat molt bé, perquè quan tens, no sé, 10 o 15 anys de pràctiques i que tu ets un alumne aprenent a l'escola normal, hi ha coses que et semblava... Hi ha coses que eren tan evident que
0: sí,
1: he passat una part de la meva escolaritat a l'escola normal a portar els companys a Bretanya, al País Basc, a Alsàcia, i hem vist les classes bilingües. És a partir d'aquí que hem vist que existien coses a fora i que a casa nostra no es feia res de res.
0: Bé, aquest és el capítol a Joan Jaume Prost ensenyant. Ara voldria tornar al Joan Jaume Prost, que de jove es nega a fer el servei militar.
1: Sí.
0: No, et toca és... fer la mili,
1: sí,
0: i tu no
1: és,
0: vols.
1: És pas tant que jo era contra l'institució militar. Al límit m'era igual. Però jo volia sobretot anar de cooperació. Era més lligam a nivell internacional que jo soc més per l'obertura als intercanvis. I doncs m'ho van negar per raons, m'han dit, quan m'he presentat al Ministeri a París, al juny 75, m'han dit, bé, ho sabeu molt bé, que com estudiant vos heu fet agafar segurament dins manifestacions i ara aneu pas a representar França, no teniu la possibilitat de representar França dins aquesta institució. Jo he dit, bé, tinc
0: havies
1: tots els diplomes.
0: Havies estat detingut o manifestacions?
1: Sí, sí, manifestacions per o l'integració o per als estudiants o per als drets dels treballadors migrants de... A París,
0: a París,
1: havia organitzat manifestacions a favor de l'integració dels treballadors sense papers.
0: I aquesta va ser l'excusa per no donar-te la cooperació.
1: Sí, bé, m'ho han dit perquè normalment, bé, tens sort perquè normalment no diuen res. I a mi m'han dit, bé, com estudiants heu fet potser coses que no calia. Doncs jo els he dit que sí, que volia anar a la cooperació. M'han dit que no era impossible, que era l'Estat que ho havia decidit i que contra això no s'hi podia anar. Jo he dit, bé, m'excusareu, jo he decidit que no. I doncs vaig decidir que no i vaig anar a treballar a Argentina, a Buenos Aires.
0: Vas fugir de França, doncs?
1: Sí, vaig marxar. Jo fugir, mai he fugit. Són les institucions que m'han perseguit, però
0: sí,
1: jo fugia de res.
0: D'acord, tu has marxat.
1: Sí, he marxat, són ells. Jo faltava a les institucions. A mi mai m'han faltat. I doncs vaig anar a treballar allà. Valorosament, a Buenos Aires es preparava un cop d'estat i no he volgut continuar allà perquè no tenia vocació al martiri, potser per fer curt. I vaig trobar per un encontre que havia fet amb un director d'una aliança francesa de Sabadell a Estrasburg, havíem fet un stage en comú i doncs vaig acabar per fer el prof a l'aliança francesa de Sabadell. I, així,
0: I és aquí que coneixes,
1: sí,
0: la Maria Antònia.
1: Exacte. I entre temps, doncs, sempre la mili, l'armada, em buscava i durant 4 anys i mig m'han buscat, em reclamaven.
0: I com acaba final, aquesta història, doncs?
1: La història, bé, cal dir que m'havien... El 76, quan vaig tornar d'Argentina i abans d'anar a Barcelona, vaig anar a Milano per veure el funcionament de les ràdios lliures. Era una novetat a França.
0: T'interessava això de la ràdio?
1: Sí, jo era entusiasmat per aquest sistema i el funcionament i a nivell cooperatiu i tot. I tornant, me van arrestar a la frontera, me van portar a una caserna, m'han dit, éreu insumis. Bé, l'endemà jo era deserteur, perquè havia sigut inscrit a la caserna, però havia fugit i havia agafat un tren.
0: Vas per fugir,
1: anar...
0: també? Aquí sí que
1: sí,
0: vas fugir.
1: Sí, d'una caserna. Bé, vol dir, era una caserna on hi havia un fort contingent de gent de Guadeloupe i Martinique hipersimpàtics, i que m'han dit, segur que no vols fer el servei militar? Jo ai, no, no, no, tinc coses més importants a fer, més interessants. I doncs a Marseille em van fer pujar sobre una paret de la caserna i m'han dit, ja, aquí tens un fanal, si l'agafes, deixes relliscar, i hi havia un semàfor a baix, i quan ho vaig agafar, i em van tirar les meves coses, suposo que després no hi havia conseqüència per ells, que eren sí. Maniacs, i jo veia els automobilistes que deien, ah, n'hi ha un que se'n va, n'hi ha un que se'n va, i es passa per la
0: que
1: porta.
0: Que s'escapa.
1: Sí, i doncs, i fins a un moment que vaig passar al tribunal militar al 79 a Marseille, que em van dir de tot, i m'han dit, bé, on va, doncs, sereu reformé. Perquè hem vist que travessant el Sahara als anys principi 70 heu tingut una malaltia, que irà bé, un hepatit, i donc heu de fer una nit dins un hospital militar. He dit, una nit encara potser
0: encara
1: seria una concessió. Donc, al final vaig fer servei militar menys que un dia, i una nit em van reformar, perquè em vaig... Vaig fugir també de l'hospital militar perquè els papers anaven pas de pressa. I després ens van tornar a enviar, podíem treballar en d'or que fèiem abans, i després se va regularitzar la cosa i vam marxar a Algèria per treballar. I doncs he fet això que volia fer al 75 i que s'ho van negar, és a dir, marxar en cooperació. M'ho han negat, bé, hem reeixit a fer-ho.
0: Joan Jaume Pros, com van ser aquests anys a Algèria, quan vas fer cooperació?
1: Bé, era bé perquè...
0: Quins anys és?
1: 79, vam arribar al setembre, o potser als últims dies de l'agost del 79. Era bé perquè no teníem quasi res, només un cotxe i tres casseroles i coses així, i vam viure de poca cosa, però la gent ens van ajudar... Bé, ben s'hem rebut bé, he pogut anar a classe. El estil de classe allà era diferent, ho cal dir, perquè jo em record que just abans del terratrèmol tenia una classe jo de 57 alumnes, que avui dia tindríem els cabells que ens caurien en 5 segons, i teníem un bon contacte amb la població i amb el restant dels cooperants també. Però... Cal dir que els cooperants, per nosaltres, amb la Maria Antònia, era una mentalitat una mica diferent. Vivien sobre un altre planet, perquè tenien problemes de... Jo vull pas dir que tenien problemes de rics, però tenien problemes que no eren els nostres. I és per això que també volíem tornar aquí, a Catalunya Nord, perquè els nostres nins tinguin un país i pas només una il·lusió de viure... dins una cultura importada, una cosa així.

0: Avui faig memòria en Joan Jaume Pros, a casa seva aquí a Font Pedrosa, al Conflent, després de no haver fet l'emili, cosa que li ha comportat algunes situacions complicades, ha de fugir, ha de marxar, ha de tornar, el detenen, finalment s'arregla passant una nit en una caserna a l'hospital, tot s'arregla, eh? Sí. Ara ja no tens pas pendent cap tema de servei militar, tu.
1: No, m'he passat, s'ho diria, per totes les caselles possibles per sí. Un jove, és a dir, des de fa el servei militar fins a ser reformat, he passat per tots els estadis. Sí, sí. Que ja entra.
0: Vols dir insubmís,
1: sí, reformat, desertor, deforme, tot i fins i tot cooperant.
0: També. Has passat uns anys com a cooperant a Algèria i torneu amb la família, la dona i la filla, torneu al país l'any 83.
1: Sí, al final del 83. Com jo no he volgut anar al nord de França, he de tornar a buscar un treball i he anat a Sant Carles per sí. Treballar. I després, bé, la dona havia pogut treballar a l'universitat, jo he pogut treballar per l'integració de nens, després vaig treballar ells, i al 90 vaig entrar a l'escola normal a 40 anys.
0: A 40 anys.
1: Doncs ja havia ensenyat no sé quants anys, sí, sí. Però bo, era bé, m'ha fet, jo eren dos anys feliç perquè ets pagat, pots aprendre, però al mateix temps he pogut ensenyar als meus col·legues, que eren molt menys joves que jo, d'altres coses que existien, com per exemple les classes bilingües.
0: Parlarem de les classes bilingües perquè ha estat un moment important en la teva activitat. Tu, quan tornes al país, quan torneu a la família al país, t'impliques ja en la defensa de la catalanitat, podríem dir. T'impliques, per exemple, amb l'URC, amb l'Unió sí. Per a la Regió Catalana.
1: Sí, sí, era amb el Pere Comelat, amb el Miquel Mayol. Era un grup, Lilian Comelat, era un grup molt, molt simpàtic. Hi havia gent que venien d'una mica tot arreu. És allà que també he pogut conèixer Jean-Pau Giné. I no sé, era una cosa que no sé si a nivell de producció política érem molt rendible. Però a nivell afectiu entre nosaltres passava coses així.
0: En el seu moment va ser un moviment important,
1: sí,
0: el de l'URC.
1: Era una possibilitat per Catalunya Nord de tenir una identitat. Sí. Però no va funcionar com volíem, però era un pas necessari, em sembla.
0: Has parlat del Jean-Pau Giné perquè havia vingut a fer una animació musical amb un acte de l'URC, és això,
1: sí, sí,
0: no?
1: Era un
0: ja
1: arc...
0: vas conèixer bé.
1: Sí, sí, era un acte que es feia al Vallespí, em recordo ben bé, i vam discutir amb ell quan ell treballava dins la venda de vins de la regió de Bordeaux, sí. I bo, lamentava que no podia ser sovint ara al país i havia de marxar, de fer molts viatges.
0: Joan Jaume Prost, el 89... Creació de l'Associació de Pares d'Alumnes per a l'Ensenyament del Català a l'Escola Pública, l'associació APA. Tu n'ets a l'origen i ets el president.
1: Sí, és a dir, és degut a un fet molt senzill, és que totes les altres regions de França tenien classes bilingües i nosaltres no, érem una excepció. Fins i tot es parlava de classe bilingue des del 83 al País Basc, després a Bretanya, després a Alsàcia, i nosaltres res. Donc vaig començar a fer reunions, a vegades tot sol, als anys 90, 91, 92. I després se va fer una classe bilingue a Perpinyà, però això a l'iniciativa de l'inspecció acadèmica de Perpinyà. També cal afegir que calia una vitrina, perquè l'educació nacional havia d'ensenyar una cosa, no podia deixar el monopoli només o a la Bressol, eventualment després a Arrels, que no era integrat encara, i doncs volien fer com una vitrina, però volien fer només una vitrina. Però nosaltres hem fet amb l'associació que després de la primera creació del 93...
0: A Santa Siscle, no?
1: Sí, a Santa Siscle. És tres anys després una altra creació a Prat i tres anys després una creació a Ceret. I després va anar a poc cada any se podia fer l'obertura d'una filera. Però a l'inici va ser sempre un combat perquè era pas un combat per als pares, perquè els pares eren motivats. Jo els deia als pares, teniu dues possibilitats. O una inscripció administrativa, és la inscripció que fa cada pare que porta un nen a una escola. i després teniu una possibilitat de fer una inscripció pedagògica. A l'inscripció pedagògica podeu demanar per al vostre fill un plus, és a dir, que pot aprendre també amb una altra llengua. I aquesta llengua pot ser la nostra, doncs podeu aprofitar. I normalment la gent eren... hauríem pogut començar fins i tot, em recordo, al juny del 92 a Vinça, hi havia tres quarts dels pares que eren a favor, però l'institució no va seguir a aquest moment i hem perdut temps. Bon, en fi.
0: Sempre ha calgut insistir, doncs. Sempre ha calgut
1: sovint
0: vèncer resistències.
1: Jo em recordo que, per exemple, per Bau podíem crear una classe bilingue, però l'inspector no era a favor. Quan després tenies tot el Consell Municipal que era a favor, els pares que eren a favor, i després és pas... l'RVP encara se'n recordarà que hem remenat i si havia sigut només respondre honestament als desitjos de les famílies, avui dia tindríem tres vegades més nens a les classes bilingües. I si tens el mercat lingüístic escolar més ample, tens més possibilitat, és a dir, tindràs una millor formació per als mestres, tindràs a nivell de publicació més llibres, més que encara avui dia sem encara... No sé si hem sortit de l'experiment.
0: Ah, no?
1: No hem entrat encara. Sí. La normalització per mi serà quan hi haurà almenys un terç de les classes que seran bilingües.
0: Es pot dir que ets a l'origen de les fileres bilingües?
1: Un dels que han volgut. Cal dir que hi he passat hores i molt de temps.

0: grup Charango amb Agafant l'horitzó, una de les cançons que en Joan Jaume Prost ha volgut per aquesta memòria que he fet amb ell a casa seua a Font Pedrosa, a l'Alt Conflent, una tarda de gener del 2021. En aquesta primera part també hem escoltat Domenico Modugno amb el seu Volare, una cançó que sempre li ha agradat per aquest instint de llibertat que suggereix la cançó i que li recorda com de mainatge imaginava que volava. I la cançó Avà va innovar del cantant algerià Idir, que va començar a apreciar els anys que va passar com a mestre i cooperant a Algèria. En Joan Jaume Prost encara ens ha d'explicar un munt de coses. Ha estat candidat a les cantonals per Esquerra Republicana de Catalunya, president de la Federació per la Llengua i la Cultura Catalanes, va tenir un paper destacat en les campanyes contra la septimània de Jorge Freixa el 2005 i la del Noah Boban el 2007. Ha estat conseller municipal i primer adjunt a Font Pedrosa. I hem de parlar encara dels viatges, dels molts viatges que han fet ell i la seva dona, la Maria Antònia, per Europa, per Àfrica i tot Amèrica, amb la seva petita autocaravana. La segona part de la memòria, amb Joan Jaume Prost, la podreu escoltar demà a aquesta mateixa hora.
1: Memòria. La nostra gent s'ha

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
2: A principis dels anys 50 vaig anar dues vegades a París, però en viatges molt breus i esporàdics. Més tard vaig estar-hi gairebé una quinzena. Va ser aquell any en què Georges Brassens volia fer seure els nois i noies als bancs públics. Louison Bobé va guanyar el primer Tour de França. L'URSS va inaugurar la bomba H. El president François Coty va reemplaçar Vincent Auriol. El prodigiós mim Jacques Tati va partir de vacances amb Monsieur Hulot i Christian Dior triomfava imposant la moda a París, a tot França, pràcticament a tot el món. És a dir, fou l'any 1953. En aquesta estada vaig estar acompanyat per uns amics francesos, el nom dels quals no els diria res i que malauradament han desaparegut ja. Amb ells vaig visitar tots els museus, des del Louvre al Museu Grévin, on hi havia les impressionants figures de cera, totes les esglésies, de Saint-Julien-le-Pauvre a l'Abadia Reial de Saint-Denis, tots els grans restaurants, del gran Véfour al Faramount, rei de les tripes a la moda de Caen, tots els llocs d'esbarjo, des de les caves existencialistes fins al Crazy Horse Saloon, que llavors acabava d'obrir Alain Bernandin. Eren els temps en què triomfava l'existencialisme. Quina pedant i horrible expressió! Jean-Paul Sartre ja estava consagrat. Havia circumscrit el seu camp i s'inventava una ideologia pròpia per justificar les seves actituds. Fins i tot el castor, que així anomenava ell a la seva companya Simone de Beauvoir, la més bonica de les existencialistes, el trobava diferent. És cert que l'èxit no l'havia canviat, però ja no posava els peus en els cafès que en un altre temps havien estimat tant, i s'havia convertit en un personatge més o menys responsable i totalment públic.

0: El pont dels anys 50, memòria personal de Néstor Luján, publicat a les edicions La Campana.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
2: Radio Arels, a tuí, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludòpia presenta la Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Qui perd la llengua perd la identitat. Ahir vam parlar de frases fetes d'expressius que evoquen una xifra. Anar de 21 botó i 7 sonalles, 14 avances. I bé, avui seguim la petja amb els números 3 i 5. Vos fa ple de rebre convidats a casa. Fa animació, recordeu bons moments, xerreu, rieu, bebeu, mengeu, l'endemà feu una sortida. Mè, si l'estada dels invitats s'allarga massa, vos en canseu. I és normal, talment normal, que per això hi ha una dita. L'hoste i el pei menut, al cap de 3 dies put. Una expressió que compara la frescor del pei i la convivialitat, que amb pocs dies perd qualitat. Una altra expressió amb una xifra la fareu servir per expressar la vostra voluntat d'explicar al calcús el que us va passar. I què? Com va anar aquell viatge a Mallorca? Què m'expliques? Genial, ple de coses. Ara te'n faré 5 cèntims. Te'n faré 5 cèntims vol dir ara te diré l'essencial. T'explicaré breument el meu viatge. I jo, avui, vos un fet 5 cèntims d'aquestes dues expressions.
1: La Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
3: Radio Arrels, a Salelles, 95.
4: Radio Arrels. Són les 8 del vespre.
0: Radio Arrels.
5: Radio Arrels.
6: Som el divendres 5 de juny, bon dia. Un temps cobert aquesta tarda al Vallespí amb 24 graus a la plana i 13 a la muntanya. Una tramuntana també present a la Salanca i a Cerdanya. Demà al matí un temps assolellat, les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Serret, 12 a Prats de Molló, 13 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, el temps serà cobert a la muntanya. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló, 27 al Vallespí i al Conflent, 16 al Capcí i 20 a Cerdanya. Diumenge, al matí, núvols a Cerdanya. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret i a Prada, 12 a Prats de Molló i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, sol a tot el país. Les màximes seran de 27 graus al Rosselló, 26 al Vallespí i al Conflent, 19 al Capcí i 21 a Cerdanya. A la nit, les temperatures seran de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret i 17 a Prada.
0: Ràdio Arrels.
7: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio
5: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
5: Ràdio Arrels.
8: Una hora 100% en català.
5: Ràdio Arrels.

poesí. Un xic malfardat amb el caftà brut i el turbant de lli. Ell no vol covar, tira la sement, enganyen els nius de la pobra gent, sempre busca el cim

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels,

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Enveig, 93.1.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Palaldà, 88.2.

glaçat en un rellotge de pulser. Què puc ser sense tu, sinó aquest balbucer? Tot ho he après de tu, calors cada hivern.

que ahir. Malgrat el crit de l'innocent que ningú escolta i ningú sent. Avui em pagues l'autobús. Atenció, ep, que aquell és rus.

cançons d'amor de 18 anys. Ara en tinc més i som estranys. Llegiu a Vázquez, Montalbán,

serenor del mar, la solitària en la pau del jardí dels cinc arbres. He collit ja el meu temps, la rara rosa blanca. He cridat, ara entraré en les fosques.

tabac bleu et translucide les dents, noir de jet

sombre la mer.

aquí estic amb tu, com sempre sóc. Sento créixer tot aquest desconcert dels dos enxubats en un menjador marronós. No parlo, no. Excusa, perdó. I quan parles tu és per jutjar-me.

Ja sé les banalitats que tu vols. Em tanco en mi cada cop més. Jo sóc aquell que tenia al meu camp un petit bar. Sempre he estat ignorat

menysprees el meu món i a mi. I em mires ara amb freda ironia mentre jo m'espavilo buscant la sortida. Ets sempre gelosa, gelosa i llunyana, tu ets. I amarga ets cada

Avui el curador m'ha ofert un cafè. Eren molt millors els que jo li vaig fer. Ha somrigut en veure que estava fotut i s'ha tancat en ell cada cop més, cada cop més.

un cap de cap vespre d'haver-se marxat, vaig trobar una lota que en té cap girat. Li vaig dir, estic tan enamorat, que per tu faria sollastre esbranxat. Fent mitja rialla, se girà i digué, no m'aplau fer quadres al mig del carrer. Llavors, tira, tira, seguí caminant. Jo que en sopellava, ella n'hi girà. En què m'ha dit?

d'una correguda la vaig encalçar. D'una rigolada la vaig allafar. Mira que estàs maca, li vaig haver de dir. Mentre m'esforçava a quedar ben fi. Ella me mirava mig de cova d'ull. Va fer dos badalls i em va dir, t'avui. I sabeu lo que era, que més li agradà? Un cotxe d'Amèrica que li vaig mostrar. En què me diguis